0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: I de fer una conversa, farem una conversa i xerrarem un pot de tot. De tot el que vam xerrar l'altra vegada que ens vam veure i xerrar un pot de tot. Recordar el poble, recordar les memòries de quan éreu petits i el que fèieu i també el que interessa és que també recordeu de vegades com us vau conèixer, si heu fet coses junts, coses de poble, saps? Els vincles que teniu uns amb els altres, de vegades heu fet feina junts, de vegades vau coincidir qualque coral, el que sigui, el que surti. La idea és conèixer coses del poble, coses de migjorn, com ens heu viscudes i aquests anys passen i els records queden i bé, nosaltres fem un programa que és de memòria oral, no? Que li deim, i també crec que és de memòria oral i d'història local, perquè al final vosaltres heu escrit una etapa, no? De la història i ara nosaltres estem fent aquest recull de diferents pobles, diferents persones que han participat a la vida del poble i de qualque manera també han construït el poble, no? Fent una cosa, fent una altra. Jo no me'n record ja que em vau explicar, tantes coses que ja no me'n record, però entre carnavals, entre festes, entre cantar, cosir i ballar i tantes coses, que ja no me'n record ja tantes coses que vau explicar. Idò, començarem una ronda per saber, per recordar qui som, que us presentau i jo així també me'n recordaré de les converses que van tenir i després ja anirem fent preguntes. Idò, començam per aquí.
2: Bueno, jo me dic Esperança Barbé. Vaig participar en aquest programa perquè resulta que m'agradaven molt totes les coses de la cultura, balls, cant, no perquè he tingut mala veu, però comèdies i participar en moltes coses d'aquestes. Van venir a veure si estava disposta a contar cosa i vaig intentar contar cosa. Record que vaig ratllar molt, però crec que vaig dir moltes coses perdudes. Però bueno, m'ho vaig passar molt bé. Ara no sé per on voleu que comenci de contar cosa.
1: Jo me'n record molt bé de la conversa i me'n record molt bé de ton pare. Me'n record molt bé de ton pare. I fa poc vam conèixer, de casualitat, en Pilar Pons, que va aprendre molt de ton pare i te va després en poder xerrar. Què trobes?
2: Sí, molt bé. És una gran amiga meva.
1: Idò.
2: Perquè ratllam d'en Pilar Pons, que viu a Villa Carlos, es va?
1: Sí.
2: El castell.
1: Sí, sí. I mos va xerrar a ton pare i tot el que li va mostrar.
2: Sí.
1: Idò, i per aquí, qui tenim? Te presentes? Presenta't. Si pots, presenta't.
3: Bueno, jo soc Mariano Pons Mascaró. He viscut molt poc en el poble, sempre havia estat pel camp i no puc dir gaire cosa jo del poble.
1: I devies anar a vendre coses o no?
3: No venia res, ni podia comprar.
1: Què fes? Que sabes?
3: No.
1: Que vivies? On vivies del camp?
3: Mira, vaig començar a viure a Sant Jordi, de Mercadal. De Sant Jordi vaig venir a Sant Agustí Vell. A migjorn. De Sant Agustí Vell vaig anar a Sant Caragol. De Sant Caragol vaig anar a Pinigaus. I de Pinigaus a Espí. I llavors em vaig casar.
1: I allà va acabar tot.
3: I no, va acabar.
1: I què vas fer quan te vas casar?
3: I, bueno, vaig tenir dos al·lots en dos anys. I no me va anar massa bé, però bueno, gràcies a Déu tot ho he pogut.
1: I en el poble, però ara hi ets en el poble?
3: Ara hi som, però molt poc.
1: I també és pel camp?
3: Sempre som pel camp. Si me perd, que me venguin a cercar pel camp.
1: Quants anys tens?
3: En tinc que fer 82.
1: Bueno, encara te queda corda.
3: I tant.
1: A migjorn, viviu molt d'anys.
3: I tant, bueno, dependeix.
1: I per aquí què tenim més, a veure?
3: Ah, tenim na Joana.
4: Jo som Joana Florit, moi. Perquè de Florit n'hi ha molts. I no podia contar gaire cosa jo, perquè en Esperança van anar a escola juntes, això sí, però jo ni cantar ni ballar ni res de sol.
1: Però sempre has viscut en el poble?
4: Jo sempre he estat el millor. I després em vaig estar sempre a la mateixa casa, vist que em vaig casar, i tota la vida he fet dues cases només. I vida normal.
1: Vida de poble.
4: Vida de poble, tranquil·la. He fet més coses en les veses que no quan era jove. Llavors no anàvem ni de viatge ni fèiem res més que...
1: Com el definiries, el caràcter migjorner?
4: Ai, bueno, tranquils i no ho sé, sembla que som gent bastant normals, no ho sé, agradable a tothom, i com que ens coneixem tots, com aquell que diu. I
1: alegres, no?
4: Sí, això sí.
1: Sou gent alegre.
4: Ens agraden les festes també, això, però...
1: Bueno, ja en xerrarem més, ja en xerrarem més.
4: Va, si no, Juanita.
1: Vinga, Juanita.
5: Vinga, Juanita, com mi la triai.
1: I què m'expliques?
5: No sé, que li tinc que explicar.
1: Que has fet molt de pa, tu, o no? Ah? Has fet molt de pa?
5: Pa, bueno, jo no, som-ho.
1: Som-ho?
5: Jo pa no.
1: Tu l'has venut,
5: no.
1: L'has venut.
5: Estem al forn i fem bastantes coses, sí que són. Pastissers, plens, que ja pots dir altra vegada. I bueno, i cuí, em pelen granes, també, molt. Bé, en fem quants anys, sí. Però jo pa no. Les felles, o sí, també. Que tenia ses fills que li ajudaven, però...
1: Atracat el micro, Juanita.
5: Ai, tant que em van tornar grosses, perquè érem... I vam anar aquí petites totes, però bueno. Van anar creixent i van ajudar també.
1: A un poble hi ha una cosa que deu ser quasi que hi has d'anar cada dia. Dic, que devies veure tothom del poble cada dia?
5: Bueno, tothom, també ja no hi havia dos forts i ho partien, també, ja. Bueno, això no. Però bueno, bastant, gràcies a Déu, m'ho vam bastant bé, sí. Però hi havia dos, i clar, aquesta gent, el poble és massa gran, i anàvem per tot.
1: I, Joana, que anaves a comprar en el forn de na Juanita?
4: No, cada dia mos vam, perquè havíem d'anar a comprar pa, escolt, sí.
1: Què és el que més t'agradava del forn?
4: I de... encara surten les banyes de xocolata. Em vas en cal de dreu, les banyes de xocolata que feien.
1: Quin olor feia el forn?
4: Ai, l'encimada fa molta olorada, quan els divendres que fas les encimades... Quan les treuen de fort, fan una olorat especial, allò, eh? I tot, els pastissers també, i era... Sí. Llavors que ho feien bo, no sé, em sembla que ho feien més de casa, que no escatimaven res en aquell temps. Ja ho fan retre tot i no és igual, no, de bo.
1: I acabarem la ronda antes de seguir sense conversa. Per allà baix, quasi a l'altra punta, no diria que és a Mercadal, perquè t'anàvem arrenyarant, però... Ja quasi és a l'altra punta de...
3: No, som de Mercadal.
1: Tu ets de Mercadal. Tu ets de Mercadal, però ara ja no, eh?
3: Bueno, no n'he renegat. No n'he renegat ni de Mercadal ni del Migjorn.
1: Bueno, ara ets el Migjorn.
4: I
1: se t'ha jubilat del Migjorn.
4: Saps que devia ser de Ferreries, ell?
3: No, jo som nat a Mercadal.
1: A Sant Jordi, diu. Qui tenim per allà baix?
6: Digues, pam.
1: A veure, presenta't.
6: Joan Pau Pescaró.
1: A què te dedicaves de jove?
6: De jove, en el camp. De casat vaig a ser missatge 4 o 5 anys i llavors vaig manar un compressor també un parell d'anys o tres i llavors manobra.
1: Manobra en el poble?
6: Sí, bueno, vaig estar en el poble. Vaig fer de manobra en el poble, però antes havia fet feina 16 anys a Fornells.
1: A Fornells, nada menys.
6: I satisfet que estava, eh?
1: Duar a la mà.
6: Bueno, jo de la mà no en sóc gaire bo. Però me tenia bon tracte i estava bé.
1: I què fèieu a Fornells?
6: Què fèiem?
1: Sí.
6: Obres, cases i... era qüestió de ses, de construcció, ja no fem res més.
1: I quan vas deixar el camp per anar a fer sa obra, com tu, hi havia molta altra gent que se n'anava del camp cap a sa obra perquè guanyava més?
6: Sí, el camp es va deixar i tothom es va tirar a la manobra. Va ser així.
1: I com ho fas per anar i venir de migjorn?
6: Amb un cotxe, el mestre posava el cotxe.
1: Anau tots junts?
6: Sí, però n'hi havia dos o tres de migjorn. Anàvem i veníem cada dia.
1: I tu has vist créixer el poble també, no? Perquè aquí també s'ha construït el poble, l'has construït tu, no? De qualque manera també has participat.
6: L'he vist créixer també en el poble.
1: Com era el poble quan tu eres petit?
6: Com era? Sí. Era més petit que ara. Llavors hi ha anat creixent i s'han fet carrers nous, s'han fet pisos nous i s'ha fet cosa, com el venir d'aquí de Vicodell, que diuen que això no hi havia res, això ho he llogat tot.
1: I que us enduíeu pa de na Juanita quan anàveu a Fornells o el compràveu a Mercadal?
6: En de pas.
1: Que us enduíeu pa de na Juanita quan
6: sí,
1: anàveu a Fornells?
6: Sí. Que us enduíem el menjar.
1: No compràveu res a Mercadal, eh?
6: No.
1: Déu mos guarda.
6: No mos duràvem. Sí, mos duràvem, sí, perquè hi havia dos del Mercadal que feien feina.
1: Ah, te recuíeu.
6: Sí. Sí.
1: I recordes la relació amb la gent de Mercadal? Com era? Era el mateix municipi en aquella època. Com era la relació amb la gent de Mercadal?
6: De Mercadal no en són gaire pati perquè passaven cada dia, però...
1: De llarg? No. Passàveu de llarg?
6: Sí. Mosturàvem, carregàvem dos que feien feina i res més.
1: I de què el coneixeu, en Joan, vosaltres? De què el coneixeu?
5: Sí, quan vam estar migjorn...
1: Posa't a trecat el micro, Juanita. Atreca-te'l. Sí, això és una cosa... No, ho entenc. No passa res.
5: Sí, quan vam venir, que érem jovenets, llavors, i fa anys que sou per aquí totes maneres. Fa molt d'anys que esteu a migjorn.
6: De l'any 47.
5: Sí, me'n recordo, sa mare venia molt esforç a nostra.
1: Sa mare d'en Joan.
5: Sí.
1: Què recordes de sa mare, tu?
5: Recordo una dona
6: molt bona. Ai, clar, que sí, que s'ha de recordar.
1: I tant, que se'n recordarà. Na Juanita té 90 anys, però té més memòria que tu i jo junts. O no?
5: Sa mare no era una bona dona, molt de sona, Maria, de nom Maria. Sí, venia molt que nostra, sí. Sí, me'n recordo ben bé.
4: Jo coneixia més sa dona, aquell. Sa dona van fer feina juntes de bisuteria, que havia fet...
6: Sí.
1: De bisuteria aquí a migjorn, també?
4: Sí, hi havia com una fabriqueta, mos duen de Ciutadella, però hi érem unes quantes i feien feina. I ella...
1: Quin tipus de bisuteria fèieu aquí a migjorn?
4: Pues de passaroles, de collants, de conilletes, i de tot, coses d'aquestes, sí.
1: I us explicaven on se podia comprar això que fèieu
4: no.
1: Aquí?
4: No, com que aquells mos ho duen i s'ho enduen, nosaltres fem la feina i... Bé, això ho devien... No ho venien aquí, vull dir que si tu deia, hi havia una fàbrica grossa
1: I ho venien a fora, ho devenien
4: sí,
1: a fora...
4: Sí. I nosaltres érem un ratxet i llavors, com que eren joves, ho passàvem molt bé allà. I ella hi era, vull dir que vam fer... Tenia un bon rostre amb la Maria.
1: Què cantàveu quan fèieu feina?
4: També,
1: Llavors... Quines cançons cantàveu? Cançons d'homes o de dones?
4: Havien ser de dones, llavors d'homes no... No, però no tenia idea de quines cançons.
1: Pensa-hi, pensa-hi. Perquè, Esperança, tu cançons no en cantes, però en saps unes quantes o no?
2: Bueno, sé algo, però cantar no en sé gens, perquè té mala veu. Però bueno, sí. Cantar m'agradava molt, mentre es tenia sa roba, sempre cantava.
1: Quina cantaves?
2: Ui, no m'ho demanis, però em sembla...
1: Ja t'ho he demanat.
2: Que era d'en Joan Manuel Serrat, que era aquí... No ho sé, que és molt coneguda, que tenien 15 anys, que es diu... No.
1: És polida, aquesta.
2: Que es diu el nom, però que tenien 15 anys.
1: I no ho conec gaire, però no. Sí que és molt coneguda.
2: Sí, m'agradava molt cantar-la, però ara ja no me'n recordo, ara fa molta estona ja que no la cant.
1: I ton pare cantava?
2: Mon pare cantava tot el que li semblava, però cantava sobretot fandango. Mon pare... Puc ratllar una mica d'ell?
1: Clar, faltaria.
2: Idò, mira.
1: Tothom el va conèixer en el Conquet, o no?
4: Sí.
1: Val, tingut pare, sort, idò. Personatge important.
2: Quan tenia, no sé, 12 anys o 13, havien pres ja de ballar fandango i unes festes de Sant Cristòfol, ell i una altra, una senyora, una jove, van sortir a ballar fandango. Van tenir tant d'èxit que d'aquesta manera va ser que va començar el fandango. Ell li agradava moltíssim, va ser el que va començar a ensenyar tot el grup, en aquell moment no hi havia grup, el va ensenyar ell, i després d'haver ensenyat des d'aquí, tota la música el posava en Xip Fumeta, li deien, que era mestre de... Xico, Francisco.
1: Sí. Xic Fumeta.
2: Sí, Fumeta, que no era llinatge. Això és una família que no sé per a quin sentit, tots els hi han dit els Fumetes.
1: Bueno, encara n'hi ha.
2: Idò, per això mateix. Però no sé de què els hi ve.
1: De fumar no, crec.
2: No, de fumar no, perquè era gent sèria i no fumava.
1: I... Bueno, jo en conec un de Fumeta encara, mira.
2: Sí. Idò, i ells dos, un sa música i els altres ball, van armar tot aquest fandango, que era els anys 40 o 30 i cosa. Devia ser, jo vaig néixer el 41 i quan vaig néixer ja m'ho vaig trobar tot en això. Ells tenien les al·lotes de quinsenyades, però hi va haver uns concurs.
1: Un concurs folclòric.
2: Ara sí, que es fa a Palma. I resulta que, clar, mitjorn no és molt petit i mitjorn posa-se davant molt. No pot ser, però mo no tenien ni cant ni música. Mon pare va ensenyar totes les al·lotes de mo, un grup d'al·lotes de mo. I amb les al·lotes de mo i el grup i els músics del migjorn van anar en aquest concurs a Palma de Mallorca que van guanyar el primer premi. Això era l'any de ves 45, 45-46, no era més. Van guanyar el primer premi. I després el primer premi era anar a Bilbao. I en aquell temps de la vida que ningú es movia de casa seva, ells van tenir la sort d'anar a Bilbao.
1: A ballar fandango.
2: Les al·lotes de mo i els músics del migjorn, que eres mon pare, que anava davant. I a Bilbao, quan hi havia de tot Espanya, en aquell moment, van tenir el tercer premi. Bueno, per seguir no allargaró de més, aló tampoc no en tenien, i anys, bastants anys després, se van decidir que per Sant Isidre fer sortir un grup de fandango que en aquell moment no en tenien, que les al·lotes fossin filles de pagesos, això és al·loa, estem dient, no és del migjorn, i els al·lots fills de senyors. I mon pare va ensenyar tot aquest grup d'al·lo que es deia de Sant Isidre, van ballar. De som a ver l'amistat que tenc en la Pilar, perquè després jo, en aquell moment de la vida, ja ballava fa estona i vaig anar amb mon pare a l'O ensenyant-los també a ballar. Vull dir que tot ha sortit del migjorn, menys Ciutadella. Ens ha dit que Ciutadella tenien un bolero que era ben seu, que nosaltres un moment de la vida els hi van robar, perquè nosaltres l'any 56-57 per aquí damunt va ser quan va començar a haver-hi turisme i hotel de turisme, un hotel al que ho fa, el primer, i ho tenia muntat d'una manera que al matí els hi donaven un pícnic, es diu, tots els que volien es puntaven per l'excursió, feien una excursió, anaven fins a Ciutadella i els que vespre tornaven i esturaven el migjorn i el grup del migjorn, tinguent en compte que en aquell moment ja hi havia tres o quatre pobles més grossos que teníem en grup, esturaven el migjorn i nosaltres ballàvem fandango. Jo tenc que dir que tu vas veure un retrat, tu que nostre.
1: Sí.
2: Es va?
1: Sí, sí.
2: Amb el vestit de Correo del Rei.
1: Sí, sí.
2: Idò. Jo he viscut tot això. Quan vaig néixer m'ho vaig trobar i quan vaig tenir 5 anys vaig anar a ballar a Ferreries la primera vegada. En 5 anys. Vaig anar a fer l'estreno a Ferreries. I de 5 anys cap aquí, ara és perquè ja no puc, però sempre he ballat.
1: Molt
2: és
1: bé.
2: Així.
1: És una història molt polida.
2: Mon pare era una persona que li interessava molt, hem de dir, la cultura, sense ser una persona culta, sabia llegir i escriure, això sí, però li agradava tot, molt. I cançons, i històries d'aquestes, i bueno, i el fandango l'han hagut de conèixer per força, perquè, a part de Ciutadella, nosaltres, tenc que dir, que en aquest moment també vam enviar una persona del migjorn a Ciutadella a que prengués el bolero seu. Perquè nosaltres...
1: Una espia, era una espia.
2: Bueno, no, sabíem per què era. Perquè, en vez de ser un dia, va arribar a ser 2 dies. I nosaltres quedàvem curts de balls. No tenien gaire cosa. I vam anar cercant. Després vam tenir una filla dels senyors de Vini Cotrellet, el lloc que està de vora Sossí, que estudiava a Palma, magisteri. L'hivern se dedicava a aprendre balls mallorquins i l'estiu, com que venien a passar el loquí a Vini Cotrellet, me'ls ensenyava a nosaltres.
1: Feu intercanvi.
2: Sí, ella venia a posta per ensenyar-nos i nosaltres així anàvem afegint balls perquè no fos sempre ballar el mateix.
1: Exacte.
2: Perquè 2 dies cada setmana representava saber moltes coses.
1: I la resta, com heu viscut el ball popular? L'heu viscut, heu ballat, heu après qualque ball?
5: Jo ballava, sí. Vam fer amb Sant Cristòfol i ballàvem quan eren joves, però molt, tampoc no. Perquè...
1: Però participàveu a la plaça? Sortíeu a ballar?
5: Sí, sí, sí, a la plaça d'Esperi, volíem fer ball i jo... Però ballar...
1: I en Joan i Mariano ballàveu o no?
3: No! No!
1: Déu mos guard.
3: No.
1: Ballar. Tu fas el gin a la barra.
3: Bueno, sóc algun, sí, eh?
1: Bueno, ja t'he dit, ja. Però t'interessava veure-ho, o no?
3: Home, jo el que ha dit n'Esperança m'encanta. Perquè jo ben recordo quan son pare, ella, en Jaume germà, el volia anar a casa seva, ell i sa germana. I en Jaume germà no hi volia anar perquè sempre li deia anar a sa nostra. Perquè en Jaume germà era roig. I ell sempre de has de ser nostre i en Jaume, el germà, no hi volia anar perquè son pare feia viatges de migjorn, aló, s'endua blat a moldre aló. I nosaltres anàvem a cercar la farina. Que no és així, Esperança?
2: Sí, sí. Hi ha molta cosa. Podríem estar fins al vespre.
1: Bueno, tampoc no ho hem d'allargar eternament.
2: No, no, jo no ho vull allargar, no, però vull dir que tindrem prou programa.
1: Sí, no, passeu pena. Això va gravant. Idò, així vas conèixer el germà seu i és un pare també, en Esconquet.
3: Mare Déu, si l'he conegut.
1: Te'n recordes de qualque conversa que hagis tingut amb Esconquet?
3: No.
1: De què el coneixies? Del poble?
3: D'això, que es duia amb un sac de blat i son pare tenia un carro i un macho i dues blat a moldre a l'o. No sé si és que aquí no tenia un molí o allà era més bo o no ho sé, perquè jo no t'ho puc dir perquè devia tenir 9 o 10 anys.
1: I aprofitava el viatge a l'o per anar a ensenyar a ballar a fandango, ja que anava a moldre l'o.
3: Ai, no ho sé.
1: Bé, sí. Un poc devia aprofitar els viatges, no?
2: Partia
1: a les
2: 8 del matí i arribava el fosquet aquí.
3: Sí,
2: jo
3: sí.
2: Vaig anar moltes vegades amb ell.
1: I feia tot el dia l'o?
2: I te diré una... Ai, perdona, que ara
1: no, digues.
2: Te diré una cosa. El macho que diu en Mariano, sempre li agradava anar a l'esquerra. Mon pare es dormia...
1: Que era anglès.
2: Mon pare es dormia i el macho se n'anava a l'esquerra. I mira, hi va viure fins, no sé, fins a 70 i pico. Vull dir, no van tenir res de nou, vas anar a l'esquerra. Això vol dir els cotxes, clar,
3: no hi havia
2: que
3: es passejaven
2: per la carretera. No hi havia cap cotxe.
1: El devien esquivar, de qualque manera.
2: És que no n'hi havia.
1: I així, Juanita, dius que sí, que ballaves, eh?
5: Sí, bueno, jo el trobava, era jo, quan era jove, perquè tampoc no t'he de ballar.
1: Atraquetes micro, atraquetes micro un poquet.
5: Llavors que també...
1: Ja. Com si fos una carxofa.
5: Jo tinc que remenar amb canxar. Llavors sí, sí, ballàvem, eren joves, ballàvem, som, era molt ballador, jo no era tant, però bueno, també ballava. Les festes i els darrers dies, també, jo el feia un ball. Però no em fa massa més d'allò. Altrament, no... La classe d'esperi, i pels darrers dies solíem fer... A vegades se'n feien d'una cotxeria, en el carrer de l'Esperança. Sí. Una cotxeria faríem ball, a vegades n'hi havia dos, de balls d'aquests, i a vegades no n'hi havia més que un. So. Sí, sí.
1: I els músics, us en recordeu dels músics?
5: Els músics eren...
1: Qui eren els músics quan ballàveu?
5: En Perico del Bar, en Pau Descans, hi era un... I no sé si n'hi havia més, ja no me'n recordo, els altres eren molt poc, perquè...
3: Ell devia en Menorca, m'imagino.
5: Sí, en Menorca també, també sí, però...
3: A Xuribell.
5: Sí, també per ball, sí. Per ball en Menorca també era bona... També fa anys que era mort, també.
3: No ho sé, jo, de què ho tenc present.
2: I hi havia en Perico del Bar, també.
5: Perico, de, jo ho dic, en Perico del Bar, sí, sí.
4: I... Mon pare també ho era, músic.
5: Però per ballar, per ball.
4: No, no, no, no, sí. De jove es veu que sí, que també, perquè feien ball així i també solia sonar.
5: Sí, sí.
4: Però jo, no li, jo ja no l'hi vaig veure no sonar.
1: I Joan, no m'ha quedat clar si tu eres ballador o eres de, del costat de que miraven.
7: No.
1: No.
7: No. No ho
1: però hi anaves a veure-ho quan
7: sí,
1: hi havia coses?
7: Sí, anaves a veure-ho. Per Sant Cristòfol... També m'han agradat els cavalls, m'han agradat i m'agrada, no? Que no, no hi puc anar, ja, en el dia veureu.
1: Bueno, per la tele, agradat. Per la tele, si no. Tu mires per la tele o...
7: Per la tele.
1: I la música, entrant en el tema de la música, és un poble mitjorn, és un poble molt musical, també.
5: Sí, eh? Sí. Ara sí, hi ha una gran... Sona, sí,
4: ho ha estat sempre, sí. Això, sí. Sí.
1: Heu participat en coses de música?
5: De música? No, jo no. Anava anar molt d'anys cantant el cor no parroquial. Però cantar, això sí. Però música de no sé, no ho ballar tampoc, no. I música tampoc. No.
1: Bueno,
5: m'agradava la música, però no he tocat cap instrument mai, només és cantar que anava.
2: Fa molt bo per cantar i ella cantava amb les dues germanes filles del metge Camps.
5: Ah,
2: ella
5: sí.
2: Ja ha cantat.
5: La senyora Lola va fer que ella cantava molt, era una gran mestressa. L'altra també ho era, però ja no era igual que la senyora Lola, perquè no tocava harmònio i deia que ella sí, feien jocs. Feien jocs, la senyora Lola feia molt de jocs i comèdies. Sí. També participava a vegades. I això, sí, sí, sí. Però cantava en el cor i vaig anar molt d'anys, sí.
1: I en aquestes comèdies que se representaven, heu participat?
5: No, amb l'Esperança, no era gran mestre per les comèdies.
2: Sí, jo moltes. Totes les que m'han brindat no n'he de perdut de cap. Totes he dit que sí, ara ja dic que no. Sí. Però sí.
5: Sí, però t'agradava molt.
2: Ah, moltíssim, moltíssim.
4: Aquest hivern encara va ser una poesia.
2: Aquest hivern encara les al·lotes van trobar que havia de fer una poesia i bueno, la vaig fer. Perquè ja té molt d'anys, després ja no me surt la paraula tant falaguera com me sortia qualque temps.
4: Bé, però...
2: I però, bueno, ells volien per força que ho fes i ho vaig fer. Però sí, ja vaig contar que teníem la mestra Tauler. I tu, amb el que em vas fer, amb la mestra Tauler.
4: Jo vaig fer de comèdia també.
2: Perquè jo tinc una foto que tu hi ets. Vull dir que sí, amb aquella mestra em van fer moltes.
4: Però jo no he seguit com tu.
2: Però tota la vida hi ha hagut gent que n'ha mostrat. El que ara en la mort d'en Pere Antoni han de dir que han perdut molta cosa. Perquè ja no hi ha ningú que es posi davant i és més mal de fer. Ara les al·lotes de la coral solen tenir més ganetes.
4: Sí, la coral tornar a partir ara.
2: Que cosa, sí. Però a la gent li agrada molt tot això. Eh?
1: I vosaltres, que segurament per l'època heu cuinat molt, al cuinat.
4: Això sí.
1: Ara cuina tothom, antes sí. Cuinaven més les dones. I vosaltres aneu a caçar molt o no, els homes?
3: Bueno, quan podíem els diumenges.
1: Tu dius quan podíem, però fes de tot. Eh?
3: Bueno. Fem de tot, no.
1: I que veníeu tors en el poble o no? Que en veníeu de tors? Caçar tors?
7: M'ha agradat molt
3: tors, però
7: de vegades n'he venut pocs.
1: Has venut pocs?
7: M'agrada venir molts, també.
4: Però encara hi va a caçar, que no hi anava encara.
7: Sí, sí.
4: No.
3: Encara hi va, cada any.
4: Encara hi va.
1: I tu que n'has venut de tors o no, Mariano?
3: Qualcun.
1: Qualcun.
3: No gaire, no però gaire. Com que llavors no hi havia un punyetero duro...
1: Venies el que podies.
3: I venies tot el que podies.
1: No, era, no, no passa res, vull dir, una cosa que es podia fer.
3: No, i eres, ho saben més bé que jo.
1: Idò, a qui anava? Que li compràveu? De tors o no?
5: No, no.
1: No?
5: Jo anava de molt pilota i anava amb un ara, amb altres cans.
3: Nosaltres ens duem en Xoc de Sestany, on en Joan Camps.
1: Ah. I allà en el taulell hi havia...
3: Allà on podien, no sé on.
1: Bé, cada poble tenia els seus subministres, eh? I vosaltres compràveu o no, de tors?
4: No, perquè anaven a caçar normalment i van per a casa d'aquest i no...
1: Tothom
4: no.
1: Caçava el seu.
4: Llavors menjàvem, però de vendre no en veníem. Perquè ells eren que nostres eren sabaters i vull dir que els dematins de bona hora sí que hi anaven, però per vendre no. Però bueno, menjàvem de tot.
1: Bueno, era un menjar que la gent tenia el seu coll i podia...
4: Sí,
1: bueno, hi havia menjar a l'època dels tors.
4: Sí.
2: La Joana no ho diu, però fa molt bo per fer tors. Els fa molt bons. Jo tinc un fill... que hi ha vegades que voldria ser fill de na Joana abans de menjar els tors.
4: En Lluís no pot veure. I els callos?
1: A veure, explica la recepta. Explica la recepta. Bueno.
4: Convidaré a sopar un dia.
1: Han vingut perquè expliquis coses, no m'explicarà la recepta. Tens qualsevol ingredient màgic o ingredient...
4: No. Sou molt bons de fer i res de màgica. Només és que... El fill va voler provar un dia de faldós i no, en Lluís li va dir que no li havien sortit igual, i jo hi era de vora, però no li van sortir igual. I això, llavors va, tenc que dir que m'agrada cuinar, no em fa res fer hores dins la cuina, però altrament no és que faci res especial tampoc, bueno, no sé.
1: Com, de qui has après a cuinar?
4: Mira, quan me vaig casar, això m'ho va trobar que no havia menjat tan malament mai. No sabia fer... Bueno, sabia fer... Perquè a ell li agradava ser ou, allò cru. Això no m'agradava. Però jo no havia cuinat mai. Era l'únic que no havia fet. Bueno, vull dir que vaig aprendre fent. Però com que m'agrada...
5: Si t'hi és curt, ja està.
4: Veig que aquí ve gent, tothom queda satisfet i ja està. I no em fa res, perquè n'hi ha qui fan, tenen besa, de fer menjar. I jo no.
1: I hi ha qualque plat de sàvia o de ta mare que te'n recordis, que cuinés i que t'agradava molt?
4: Ma mare fa bo, però ella va fer indiferent. Ella, la panadera, la fa de bona i es brou. No hi ha ningú que faci es brou com ella. O que l'hagi fet, perquè totes... Nosaltres també de... mai sortia de prop com que fa meu ara. Però llavors no feien...
7: Llavors sabien...
4: No, però és que no feien molt de som menjars moderns, que no, eren aquestes coses. Les enciamades també les feien molt bones, però hi començàvem els dijous o els divendres a fer enciamada i els acullien el dissabte de matí, que ho feien tot en calma.
1: I dedicàveu més temps.
4: Sí... Sí.
1: I ara, Joan, tu saps cuinar?
7: No. No sé fer més que patates bullites.
5: Ja fa.
7: Un ou frit. Però no sé fer res.
1: Menys mal que t'han posat el plat a taula, idò. Quants anys tens, ara?
7: 89.
1: 89. Una Juanita 90, acabes de fer. na Joana...
4: 81.
1: 81, 84, na Esperança, i Mariano, tu has dit 81.
3: Un.
1: També.
3: Tinc que fer 82, ara.
1: Bueno, més o menys. Us coneixeu, us coneixeu de tota sa vida. Us coneixeu de tota sa vida.
3: Jo fill es passar en el centenari.
1: Quin truc ho tens?
3: No ho sé, però duc aquesta idea. Que me sortirà? No ho sé.
1: Ja.
3: Aquell va viure fins a 114, jo faig comptes arribant a 115.
1: Qui és aquell?
3: En Pere Ridavets.
1: El coneixies tu?
3: Hombre, me va fer la mar de vegades les sabates, perquè era un bon sabater.
1: Uh-huh. I a part de fer-te les sabates, que xerraves amb en Pere?
3: No, no podien xerrar, perquè jo era un adultet i quina conversa podien dur ell i jo, cap.
1: I tu tens hort, teu?
3: Sí, però por de sunya. Bueno.
1: Bueno, en Pere tenia hort fins al 109, crec que va tenir sort.
3: No ho sé.
1: Troc que sí, que fins als 109 anys anava sort cada dia.
3: Pot ser.
1: Sí, sí. I el tenia cuidat.
4: I en bicicleta.
1: I en bicicleta.
3: Pot ser.
1: No. T'han d'agafar exemple o no?
4: Tenint la fama és millor, no?
1: Com és que trobau que teniu aquesta fama? O és que us canvieu la data de...
4: No, la data és la que toca, prou.
2: Som tranquils.
4: Vida sana que duim,
2: sí,
4: eh?
2: Sí, som tranquils.
1: La vida tranquil·la, eh? Esperança.
2: Clar, som tranquils, és migjorn.
1: I la cultura tabada també, eh? Disfrutar del poble, de l'intercanvi...
2: Jo no vaig mirar prima, dir que me'n faltava poca de cultura. Quan t'ho vaig escoltar, i me vaig passar. Però bo, no era bé.
1: La cultura ha canviat molt, eh, però... I serà que en teniu molta de cultura. La cultura és molt més que, segons... A vegades ens pensem que la cultura és una cosa, però la cultura és estar aquí xerrant entre nosaltres i compartir coses, eh?
2: Clar.
1: Això és cultura. Això ja ho és. I ton pare tenia molta més cultura que molt d'altres.
2: Sí.
1: No, tampoc no hem de fer... Eh? Una cosa és cultura, l'altra cosa és educació, és diferent, és una altra cosa.
2: Mira quan t'han ratllat elles del ball, el ball del blanc i negre, on em recordau, es va...
4: I tant.
2: Mon pare sabia la cançó del ball del blanc i negre. Mm-hmm. Era l'únic del poble quan el cap d'any ja l'han tornat a començar a fer. En Pere Antoni me'l va venir a gravar jo, la cançó. I en Joan Huguet va compondre un poc la música, perquè sabia la cançó del ball del blanc i negre. Jo amb la germana teva, me'n record meu, i anava amb la meva.
4: I la germana meva
2: i d'un vestit blanc s'hi posaven coses negres, eh?
1: Sí. Sí. Com fa la cançó aquesta?
2: No m'he de fer cantar. Ningú m'ho sent ara. Ara ningú m'ho sent. Mira, és així. Es ball del blanc i negre se va començar. Veniu i jovenetes, veniu en el nostre ball, que es diu des blanc i negre i és el seu detall, és cosa molt hermosa i el mateix tema formal. Veniu-hi, veniu-hi, que s'acaba el temps de carnaval. La sala és plena de disfressats. Jo no sé si puc.
1: No, tranquil·la.
4: Bueno, ja has fet un tros.
8: Sí.
1: Sí. Molt polida, molt polida. La sabíeu?
4: No, bueno, jo no. Ara quan la senti... És que ho raro.
8: No, ho sé.
2: En Pedro de Suracán ara la sap, perquè quan ja me la van gravar, en Pedro la va prendre.
8: No, no.
2: I quan fan es balles blanc i negre sempre la canta.
4: Mm-hmm. El ball encara cada any el fan. Fa anys d'això. Jo me'n recordo que on ara hi ha municipals.
2: Ah, sí.
4: Allà fan en el ball de...
2: Allà jo és quan anaven la germana teva i la meva.
4: Jo no hi podia entrar.
2: I es posaven el vestit blanc i se posaven coses negres per poder entrar. Sí.
4: Jo me'n recordo una vegada un vestit d'estiu blanc, s'hi va posar unes cintes negres i bueno, ja era blanc i negre, perquè no podien... Combinàvem coses, però... Sí, sí.
1: I com és que no hi podies entrar?
4: Perquè jo era més petita. No podia anar encara en el ball, elles eren millors, i però ganes d'anar a veure-ho, però no hi podíem entrar.
1: Qui anaves tu, Joan, en el ball aquest? De blanc i negre, hi anaves en el ball?
7: No.
1: No.
7: No.
1: Mariano?
3: No, estimat.
1: No, eh?
7: No serien temps.
3: No ho era ballador, jo, eh? I que ballasses qui li agradava, i per avall.
1: Tu eres més d'anar al futbol.
3: Tampoc. No sé si la pilota és redona. No.
1: I tu, Joan, futbol?
7: Futbol m'agrada.
1: Futbol t'agrada.
3: Vell de futbol. A vegades me telefona i me diu, hi ha futbol? Ah, molt bé, però...
1: Que te'n recordes del primer camp del migjorn o no?
7: Si me'n record,
1: sí,
7: prou bé.
1: Com era?
7: No n'hi havia de camp.
1: Hi havia porteries o no?
7: Fèiem futbol el dia de Sant Cristòfol. I llavors, no sé quin any, vam fer el camp. I vaig ser un dels primers, o el primer que vaig anar a fer feina en el camp. I l'avi de la Júlia, i vam anar junts.
5: I un any, jo me'n recordo, però són molts d'anys això, que vam fer una tanca de Sbiricotrell.
7: Sí.
5: No hi havia camp.
7: No hi havia, i llavors feien allà on, allà on podien.
5: Me'n recordo jo.
3: En el palat d'en Xiquet, quedem, i llavors el va comprar en Cascalida, en aquest de Sant Cravàs, en Perico.
7: Perico.
3: I llavors en Blas també va jugar en el camp, bueno, en el pla de Sant Pons, per allà baix, i jo de sol me'n recordo.
7: I en Blas també va jugar a Prada del Rei, allà, jo també me'n recordo quan jugava.
4: Sí, també.
3: Però no n'hi havia de camp.
4: No. Era terra. Mm-hmm.
3: Rebles, has de dir.
4: Sí.
3: No n'hi havia, no caen els jugadors, llavors.
1: Feia mal caure.
3: Oh.
1: I quines sabates duen?
3: Ai, no ho sé.
1: Futbolistes d'aquella època, quines sabates duen?
4: Sabates ja no me'n recordo, però les camises eren fetes de roba. I posaven el nombre i... Però les sabates no me'n recordo, però les camises sí. Les camises verdes i els calçols blancs, si no havia qui fos anat en allò. Perquè era terra, i la dutxa era un poal d'aigua que hi havia piques d'aquelles, allò com havia un pou, i no hi havia dutxes ni hi havia res.
1: Que n'has fet net de camisetes i calçons del migjorn o no, tu?
4: Bueno, sí, perquè ell jugava...
1: Ell qui és?
4: Bueno, en Blat, som-ho. Però llavors era jove, no era antes de casar mosa, perquè llavors... En Salot encara té retratos, però feien un partit llavors, però ja hi havia el camp, per cap d'any o no sé quan, feien un partit de fadrins i casats.
2: Sí, me'n recordo.
4: Però bueno, això ja va.
1: Fadrins i casats del poble.
4: Això mateix.
1: Això ja no es fa, eh? Això ja ha passat.
4: Això està passat ja. Hi ha moltes de coses d'aquestes que no... Sí, això també.
1: I com ho feies net?
4: A mà, no hi havia lavadores, no. fregant, perquè sabó de pastilles aquella.
1: I li deies, fa-te-la net tu, la camiseta.
4: No, però jo també m'agradava anar a Voreu, però...
1: Exacte, això anava a demanar. Qui anava en el futbol?
4: Jo sí.
1: A Voreu, Esperança, qui anava?
2: Jo no hi he anat mai.
4: Però en Lluís també jugava.
2: En Lluís també jugava, i en Lluís Salot també.
4: En Lluís, mai sí, ja... Bastant bé,
1: jugat. Bueno, era l'esdeveniment del cap de setmana, no? Anant al futbol un poc.
4: Sí, clar.
1: A no ser que hi hagués fandango.
4: I llavors per Sant Cristòfol, mirem fan i tot no feia, de futbol, no. I ara no fan res d'això per Sant Cristòfol.
7: No.
4: I llavors, i des que vespre hi havia el partit de futbol.
1: Sí. Bueno, regidors que apuntin.
4: No hi aniria ningú, ara de la meva acabar tot. Venen a dinar a les 7 des que vespre o més. Perquè no, ja t'has d'anar a fer partits.
1: Te va, serviria per posar freno el partit de futbol.
4: No sé, on aniria que tros.
1: I tornant a la vida de poble, en Sivern, que es deia el camp era més curt i ho recuíeu més a casa i això. Com ho vivíeu els hiverns a casa? Duaves foc? Contàveu coses? Perquè tele i ràdio, poca. A Joan, com ho vivíeu en això?
4: Només hi havia ràdios encara.
7: Duaves foc o a vegades fèiem cotes.
1: Fèieu?
7: Fèiem cotes,
1: corda.
7: O traves, o llatre. Es feia, llavors. Era bo que es feia. I en l'estiu, la gent es coneixia més que ara. Perquè va fer robos, ni els carrers, la gent
5: s'adonava la fresca i ara hi ha algú per anunciar-ho en gaire la fresca.
1: Com és que agradava tant sortir a seure a la fresca?
4: Era molt agradable allò, seure a la fresca. Jo sortia brodant
5: la fresca.
1: I ara? Com és que no ho fas?
4: Ai, no sortiria ara a seure a la fresca. És que renals troncant, n'hi ha qui seuen, eh?
1: Bueno, i quin mal té?
4: No, però és que no...
1: No te surt?
4: No m'hi trobaria bé, trob, tinc més bé des que nostre. Però llavors m'agradava seure a la fresca els que vespres.
7: Llavors sí, i ara com que hi ha la teva i fan coses i...
1: I t'has tirat cap endins de casa, tot cap endins. S'aire condicionat, el ventilador...
5: Has que abratar la cosa.
7: Sí, llavors no hi era, no ho
5: sé. Si tenien calor, ventall o...
4: Enmig de les portes, ben obert davant i darrere, i ara que sàvia, que
5: bon. I ara, mira, tothom té...
4: Tothom venia allà.
5: Sí, sí, abratat molt, molt.
1: I de... Hi ha qualque vegada que hagueu coincidit, vosaltres, que esteu aquí a la taula, a una festa o cantant, recordeu que hagueu passat... Bueno, vosaltres sou cunyades, evidentment, heu tingut molt de moments, supos, no? Dinerots i...
4: Ella, quan venia a casa, havia la feia cantar, però feia pregar molt, no volia cantar mai.
1: Però que no. Heu sentit en aquestes trobades que hi hagi hagut glosa? Que heu tingut o cançons antigues que qualcú sapigués?
5: Mon pare li agradava molt glosar. Però no és que glosar, perquè te pot anar bé, però tinc unes quantes fulles que són gloses, traces d'ell.
1: Que els vas escriure tu?
5: Jo els vaig escriure... La filla petita, un dia li va dir a l'avi perquè no me fa una glosa. I ho vés d'un boli, perquè no hi va, i te'n faré una de glosa. I va fer la mort de mon mare, un poc descansi. Tinc un quadre. I llavors, una temporada que va estar molt malament, en Rosa igual va fer el boli, va fer la mort d'ell ja, quan se despedeix i tot. I tinc el quadre, una a cada banda. Li agradava molt, però bueno, era... Era aficionada, no era... Fos glosador,
1: sí,
5: però...
1: De sentir-ho, no? Sí. De sentir-ho.
5: Sí, sí.
1: A mitjorn, on és que heu vist glosa, vosaltres, de joves? L'Esperança, te'n recordes? On t'has vist glosa? Joan?
4: Jo sí, perquè a Somo li agradava i a en Joan Huguet també. A en Joan Huguet li agradava molt fer coses i solien fer xinites d'aquestes, es trobaven i ja... Sí, bueno, amb ell, amb en Joan, eh? Sí, sí. En Joan que volia ser mestre, sí. I ell li deia, no saps res tu, sóc jove. Però això, bueno, feien bromes, però en glosa, sí. Han fet molts anys que feien això.
5: Glosat en devien fer qualque moment, però.
4: Sí, sempre n'hi havia. Ja
1: no. I dia glosadors a mitjorn. Hi havia de glosadors?
4: Encara n'hi ha.
1: Bueno, ara n'hi ha molts.
4: Ara bé, sí.
5: Era glosador, son pare del capellà de mitjorn, és que un Pepe, glosador. I son pare d'una paca triai, no sé si... També és que un Toni també glosava, de jove, això, abans. Però és que un Pepe va glosar molt d'anys, era glosador.
1: Sí. I on se n'anava a glosar? Se n'anava a altres pobles a glosar?
5: Estava a Ciutadella... I no, aquí, venia a vegades aquí també, però poques vegades. Però era glosador, diguéssim. Els que contona ja no era tant, però bueno, també m'agradava.
1: Mariano, tu al camp n'has sentit de cançons o de gloses?
3: Jo no he sentit res, estimat. Jo, com que sempre anava d'algú que m'ho manava mon pare i fer feina i per avall, tu, i brissaves d'anar a dinar a vegades.
1: Que dinaves, oli i aigua?
3: A vegades sí, i a vegades un plat de sopes de llet i un tros de formatge i unes coses en el cul i torna per ti.
1: I te queixaves que tenies gana o no?
3: No, no, com que no hi havia res més, estimat. Sí. Això era així, llavors.
1: I quants de missatges éreu?
3: No n'hi havia de missatges per casa nostra.
1: No?
3: Érem 9 fills i que no, en sobraven 7.
1: Bueno, així... així, si eren 9, no falta missatges, éreu tots de casa.
3: Que en sobraven 7.
1: Feu feina en grup, però, o no?
3: No.
1: O cada us anava a una tanca?
3: No, no, cada tothom anava junts. Si era fer llenya, si era germà, i si era llaurar, i tots anàvem.
1: Ho sabeu vosaltres què vol dir, germà?
2: Clar que sí.
1: Sí?
5: Germà.
1: No, germà, treure els abatzers.
2: Tinet.
3: Allò segar.
1: És una paraula molt polida, germà.
3: No ho és gaire pulida.
1: Germà, és polit. El que passa que és feixuc.
3: El que passa que foties pics.
1: Això és també cert.
3: I escarrinxades.
1: Com ho fèieu per germà, a veure?
3: Amb un gatzó i un ganxo i una forqueta.
1: Com era el ganxo?
3: Un ganxo de llenya llarg i un estirava i salta amb un gatzó llarg també i tiraves i aquell estirava i feia munts i...
1: I el ganxo no el teníeu de ferro en el final ja?
3: No, perquè si faries amb el gatzoll, faries el ferro, fer un cop en el gatzoll...
1: Que val més?
3: Duastre. Un ganxo de llarg duastre.
1: Jo només et he vist de ferro.
3: Ah, no vas bé.
1: És el que he vist. És el que he vist.
3: No, vas bé.
1: No, té lògica. Tu també has xermat molt, Joan?
7: Sí, el que he pogut.
1: I de...
7: Com anaven?
3: Érem 6 mascles i 3 femelles. Les femelles quedaven per les cases a ajudar a ma mare. Però nosaltres érem del camp, de sa tanca. Érem 6.
1: I les germanes vostres que feien a casa?
3: Bueno... formatjaven i rentaven i desaven i feien els llits i jo que vols que et digui, jo no ho sé.
1: Quantes vaques teníeu?
3: Jo no ho sé, per 20 gaus em penso que n'hi havia 7 o 8, llavors.
1: I eren moltes o poques?
3: Com que llavors només anaven a fer gra, a fer blat per pura menjar i formatge el venien i... Vull dir que... És així, això.
1: Ara vull, per acabar, xerrar d'una cosa que crec que ajuntava molt la gent del camp i la gent del poble. Les porquetjades.
5: Ah, sí.
1: Les porquetjades. Us convidaven a anar a fer les porquetjades?
5: Porquetjades, sí. Nosaltres solíem batar quasi sempre de port, també, però la família i quatre cosins de casa, això.
1: On tots fèieu?
5: Nosaltres, a Can Ostre, baix de tot... Allà on estic,
1: sí.
5: Teníem port, però allà van llevar els solls perquè ho van llevar. En temps hi havia soll, cada casa feien porc, moltes cases. Sí, no. I llavors, bé, llavors mon pare també era més jove, també, i ell va també, i no van acabar. Però això, sí, de jove, feien porquejades.
1: I vosaltres, Esperança? També, us tocava també? I ballàveu fandangos dia de les porquetjades?
2: Mon pare i ma mare eren porquetjadors,
3: sí,
2: perquè mon pare era carnisser i ma mare era porquetjadora, i ells dos anaven a les cases i mataven els porcs.
3: I per llocs també hi anaven?
2: Per llocs també. I jo a qualque lloc hi vaig anar amb ells també. Aquí on estaven a Paula Fas, que no me'n recordo on era, Sant Jeroni. Allà hi vaig anar moltes vegades, que hi havia mon pare i ma mare que hi anaven.
4: Ara li deuen dir un altre nom.
2: No sé què li diuen.

0: però la Paola era una dona que no tenia fills, que el matrimoni estava en un lloc i no teníem fills, i es dia que hi anàvem tots, que ens ho deixàvem fer tot. Jo ara no puc recordar ben bé el que fèiem, però tu ho diràs. Hi havia la Margarita i el germà seu, i la Maria Fas, i tots, allà. Sí. I a casa també fèiem unes bones porquetjades. Jo, que sàvia meva, fèiem porquetjades i ens convidava tots al migdia a dinar. Tothom havia de dinar porquetjades.
1: Mariano, es diu de porquetjades, menjaves més o no?
2: Hombre.
1: Que menjaves?
2: Tu que no saps el que era de bon llom, llavors, i les costelles de porc i les patates frites.
1: Era un dia de mesclar la carn i les patates, o no? Mesclàveu la carn i les patates?
3: Sí.
1: Freixurat o no sé com li deien.
3: I bo que era.
0: No, freixurat és de bé.
1: Sí. Freixurat és de bé?
0: Sí. Fritella. Fritella.
1: Fritella.
0: Fritella de porc.
4: Fritella.
5: Nosaltres no vam matar sempre, també teníem el sol dins el pati, teníem el pati gran, i els vespres llavors feien el sopar, que eren molts. I que devia quedar ànetes, la fritella, perquè...
0: Es feien bromes també en la cua, que posaven una cua i la penjaven a qualcú darrere.
1: Com era la broma aquesta? T'enganxaven la cua?
0: La cua amb una cua impartible.
4: No te donaves compte i la penjaven i tu te passejaves amb la cua darrere. Que l'haig de gent, jo crec que roden tots. Coses de lladó, perquè és així.
5: Diferent d'ara, cert.
4: No hi haurien de penjar cua d'aquest.
1: Bueno, t'ho hem de començar a fer una altra vegada. No? I de... No sé, espero que hagueu disfrutat, jo he xalat d'aquesta conversa, que hagueu recordat coses i segurament en recordareu moltes més, però jo començo a tenir un pot de gana, Mariano, i hem de fer la bereneta ja, o no?
2: Bueno, i si la traïs, faran coses. No és que ara en neguem enrere, no, de res.
1: No, ara n'han sobrats.
2: Exacte.
1: Ara n'han sobrats. Però bueno, són èpoques, eh? I moltes gràcies per participar en aquest programa. Ha estat un plaer conèixer mitjor des d'una altra mirada o des d'un altre record. Sí, per nosaltres és fantàstic conèixer gent de la vostra generació, la veritat. M'ho fas molt bé.
2: Gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Moltes gràcies.
4: Sí, som mateix.
1: I salut.
5: Sí, això principalment.
0: Això és l'important.
4: Això principal.
5: Si hi ha salut, ja estem bé.
6: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: cap aquí.
1: Si em vols animar sa vida, vine cap aquí, sí, sí.
2: Bon dia.
1: A veure, primer de tot, com li hem de dir a en Pedro quan defensa la seva pertenença a mitjorn?
2: Mitjornalitat, no?
3: Mitjornalitat.
2: Mitjornisme.
3: Mitjornisme.
1: Mitjornalitat.
3: No m'agrada.
2: En dièresi.
1: En dièresi, aquí no hi ha.
3: La mitjorn s'ha de posar.
2: A qualcuna, t'ho cerquem qualcuna.
1: Només n'hi ha una.
2: No, n'hi ha dues. Mitjornalitat. N'hi ha dues, la segona.
1: Ah, sí, la segona, no?
2: La segona,
1: no.
2: Sí,
3: exacte. Bueno, pues ja miraré, vam tastar els ossos de Sant Esteve. Saps quin és el meu...
4: Sant preferit?
3: No, la meva relíquia preferida. Òbviament, el Sant Propuci. Existeix. Existeix. I si agafes tots els trossos de Sant Propuci que hi ha pel món, pots fer un llençol per un llit de...

0: de matrimoni, vull dir, de...
1: Hòstia.
0: Bueno, eres fill de Déu, devia tenir una xorra increïble. Però bueno, ja està, aquí fins aquí la meva aportació.
2: Anem a fer un xiste.
0: Digue,
2: no,
0: fes
2: no,
0: el xiste.
2: No, no, no.
0: Ai, puta.
3: Sempre, bueno, digue'ls com es diu xiste.
0: Acudir.
1: Un xist.
0: Un xist. Xistat.
3: Va, què m'ho expliques avui?
4: Entram, avui entram, clar, cap a final, principis d'any, sempre valoram tot el que ha passat, no? I això vol dir que de setembre fins a Carnaval és bona època per fer els 10 millors tals de 2024.
0: Correcte.
4: O tots els que s'han mort el 2024.
3: Començar col·leccionismes.
4: Exacte.
3: I coses d'aquestes.
4: Exacte.
3: Col·leccionar.
4: I avui farem un repàs del 24, però no el farem de mort, sinó que nosaltres, que som positius, veurem s'esperar paraules que han entrat noves en aquest diccionari normatiu del català, d'acord? Des de l'Institut d'Estudis Catalans.
0: Vamos.
4: Perquè abans, antigament, es feia un diccionari, durava anys i panys, no? I ara, des de que hi ha les coses aquestes d'internet, que per cert, internet és una de les paraules noves que ha entrat aquest 2024.
0: En sèrio?
3: Hem tardat 30 anys?
4: Hem tardat 30 anys, sí, sí. Però en general, si us hi fixàveu...
3: Com hem d'acabar la carretera en dos anys?
4: Us solien escriure en majúscules.
0: O
3: sigui, paciència, a poc...
4: Clar, però en general...
3: En general...
4: Institució de l'Institut d'Estudis Catalans ha estat sempre bastant conservadora, bastant carca, sempre ha anat bastant endarrerida, no? I ara sembla que han canviat una mica les tornes, s'estan posant al dia moltes coses, s'estan actualitzant amb moltes altres... I comença a posar aquesta cosa interessant. Passa que, clar, aquest 24 s'han publicat canvis en el diccionari dues vegades, tant de juny com ara a finals de novembre.
1: Va per tandes.
4: Clar, això, si és corrector, realment és una putada, perquè, clar, és a dir, coses que estaves corregint, no, això ho hem de canviar, no es pot dir... Ara sí que es pot dir.
0: Mm.
4: I, clar, has d'estar constantment actualitzat i al dia.
0: I si volies escriure internet tantes...
4: El què?
0: Si del 2023 volies escriure internet, volies posar entre cometes?
4: A veure...
0: Interxarxa.
4: Escriure s'escrivia, clar. De fet, el diccionari, al final, el que fa és posar-se al dia amb els usos que ja existeixen.
0: Uh-huh.
4: És a dir, no s'inventen les coses d'una manera o l'altra. Les coses se fan servir i a mesura que es fan servir els van adaptant o adoptant. En aquest cas d'internet, normalment s'escrivia en majúscula.
0: Ah,
4: perquè com que va començar com una xarxa privada, no sé què, s'escrivia en majúscula.
0: Okay.
4: Si mirau documents de fins ara, en general tots els que han passat per correcció, en general bon i tots, estaven amb internet en majúscula.
0: Gràcies.
4: D'acord? Però ara ja no fa falta, ja no mos fem els revolucionaris, s'ho posàvem en minúscula, ja és en el diccionari, des d'enguany. D'acord? Hi ha paraules com internet que s'incorporen de nou, també com datàfon, d'acord? També s'ha incorporat enguany.
0: Datàfon.
4: Datàfon, sí,
0: no,
4: sí.
0: No
4: és, o sigui, el que no tenen els autobusos públics de Menorca. Quan us facin pagar, veuràs...
0: Ja, tio, veuràs salta i vaig i fas bus.
4: El drama que serà això.
0: Salta i vaig i fas bus, vaig un poc.
2: En negre, no, el bus? Sempre.
0: Sempre en bé.
4: Sí, sí, sí.
0: I fiques-hi en su butxaca i diu, bé, si ja està.
3: És increïble.
0: Es va?
3: Sí, me sembla increïble.
4: Jo també. És que avui he agafat un autobús i dues targeta d'autobús. Però he pensat, he vist el cartellet de prohibit pagar amb targeta i he pensat, ostres, quin drama, quin desastre. Com se pot estar tan antiquat en sa de guiris que hi ha durant l'estiu que deuen anar pagant targeta?
0: No deuen tenir
4: ni euros, els guiris, deuen venir lliures.
3: Jo crec que és un acord amb els taxistes, que sí que tenen de tàfon.
0: Ostres!
3: O sigui, aquí o sigui, confabulacions és que vulguis.
0: Pues
3: no
0: sí,
3: sé
0: sí.
3: Jo, no sé, és molt raro, és molt raro.
4: M'agrada la teoria.
3: Bona teoria.
0: Ja pot ser.
3: Demà ho escampant per un bar de mo i aclarit.
0: Ja està, vale. Amb infanta i ho aclarim.
4: Però bé... Tornant en el tema, tenim paraules que entren de nou, com datàfon, com internet, i tenim paraules que canvien lleugerament la definició, en molts casos empesos pels nous temps, com per exemple gendre i nora, que ara, per exemple, han canviat la definició. Nora, per exemple, posa muller del fill i ja n'ha afegit, o de la filla.
0: Molt bé.
4: Mm. Clar, és a dir, com eren bastant carques, a més, semblava que no podies, en definicions, no es podien tenir fills fora de matrimoni, per exemple. Clar, això també són coses que han anat canviant, ara, de fill, també.
0: Ja.
4: D'acord? O company, també han afegit que company, un significat nou, és parella sentimental. no? I s'estan posant un poc les piles en aquest sentit. Després també hi ha altres paraules que el que canvien és la manera de funcionar, com telefonar o trucar, que fins ara només està acceptat com a intransitiu i ara està acceptat tant com a intransitiu com transitiu. Això vol dir que fins ara era telefona-li i ara tant pots dir telefona-li com telefonela.
0: D'acord? No, perquè... no entenc res del que dius. Sí. Serà que és molt de matí?
4: No.
3: Ostres, això reduirà molt les faltes.
4: Clar, jo me quedaré sense feina entre ChatGPT i això. Això...
0: Ara que ja ningú, ningú telefona a ningú mai.
4: D'aquí dos
0: ara,
4: dies.
0: Ara arriben aquests. Però si em fan àudios de WhatsApp, ara ja no telefona ningú.
3: Han de tornar a telefonada. Eh?
0: Hombre, pues clar.
4: De fet, a cridar i a trucar també han afegit el sentit aquest de telefonar per telèfon a cridar. Es cridar. No tenia aquest sentit. Fins ara cridar era xerrar fort!
3: Fot un crit.
4: Però ara cridar també has agafat el telèfon i...
0: Vale.
4: I dit, web, com anam?
0: Una cridada.
4: Exacte.
0: Vale.
4: I ja està. I després, paraules que ja existien, això que els afegeixen un significant nou, no? Que sabeu que han afegit vibrador. Han afegit un significat i ara diu aparell dotat d'un moviment vibratori usat per a l'estimulació sexual. D'acord? Per tant, és a dir, paraules noves, nous significats de les paraules que ja teníem i nous usos a paraules que ja teníem.
0: Perquè si no digui Satisfyer, diguin vibrador. Que està, ja està bé. Doncs,
4: ah, però és que hi ha tipus de vibradors.
0: Satisfyer és una marca, no? Bueno, com es denon, que ho volen evitar, que diguin Satisfyer i que diguin vibrador. Molt bé, catalans.
4: Però Danone sempre ha estat un iogurt.
0: Ja.
4: Iogurt en té final.
0: Iogurt en té final.
4: Amb villatina i té final.
3: Danone, saps d'on ve, no? Saps d'on ve el de Danone? No. Crec que ja ho van dir una vegada.
4: Era un senyor, el senyor Danone era un senyor sefardit, de per Grècia, era sefardí, i va muntar una recepta familiar d'aquesta, sefardit, i quan va, bueno, de fet va venir a Barcelona, no sé exactament com va anar.
3: Sí, però va venir a Barcelona, i quan va fer el negoci que de fer el iogurt que coneixen nosaltres, era just quan va tenir el primer fill seu que li va posar de nom Daniel. Juan.
0: No, pot ser.
4: Dan o d'aquest.
0: Sí. Això és impossible.
3: Dan Juan.
0: No.
4: Pensa que eren sefardites. No. Xerraven un castellà raro.
3: És així.
0: No, m'ho crec.
3: Lliçó de màrqueting nombre 1.
0: És igual, jo menys fruita. De postre, com el meu cos indica.
3: És així. Dan Juan, Danone.
2: Dan
3: Juan.
0: No, pot ser.
3: Bueno, cerqueu un xat GPT.
0: Danonet.
4: Cosa d'aquesta hi havia. Però això, sí. Dan Juan no me sona. Me sona que era una altra història, però això, el tema de, que tenia més a veure amb la xafardita.
3: Jo ara no te passaré el meu currículum. Però això és la lliçó nombre 1 de màrqueting a la universitat.
4: Ostres.
2: Tenir un fill, doncs, Dan Juan.
3: No. És així. Això, poques coses m'han quedat gravades, però aquesta em va quedar gravada.
0: Dan.
4: Molt bé. Res, tornem a les paraules noves del 2024, que tenim paraules, per exemple, com que ja fèiem servir de tota la vida, com autocaravana. Autocaravana llera, però autocaravana no. Blister, també ho tenim ara. Un blister. Un blister de cervesa.
2: Blister.
4: Amb accent a seguir, clar. Perquè és plana, d'acord?
2: Blister in the sun.
4: També hem afegit paraules noves, molt interessants, com ciberatac, cooperant, desalinitzadora...
2: Molt necessari, ara.
4: Exacte, és d'actualitat, com esnifar, que no perds actualitat.
3: Han afegit esnifar. Després de 50 anys i ser rutes bacalao, ara han afegit esnifar.
4: Aspirar pel nas, parèntesi, una droga generalment en pols. Exemple, esnifar cocaïna.
0: Un exemple així, normal.
4: Un exemple qual.
0: I quedaran abans, per on de esnifar? Aspirar.
4: Aspirar pel nas.
0: Aspirar pel nas.
3: Ara la gent passarà a dir-ho aspirar. Diguem que ja ara s'ha acceptat esnifar, doncs diran espiar.
4: Jo us he dit que això, el diccionari sempre ha anat una mica... Això, sempre està molt conservador, el diccionari normatiu. D'acord? Garrotín, també l'han entrat en el diccionari.
0: Què?
4: Garrotín, agarrotín, agarrotan, de la vera, de Lleida, vera, de Sant Joan.
0: Què és garrotín?
4: És una glosa lleidatana, o gitana, un poc d'aquest... Sí.
0: Aquesta glosa, no.
3: Garrotín, és com...
2: Un garrot petit.
3: Com es diuen?
4: Quin drama.
3: En menorquí, quan es fa com una espècie de garrotín, però, per exemple, una roseta, no?, que la gent canta i va...
4: Corranda.
3: Una corranda, no? Sí. És una corranda.
4: Exacte. Paraules noves com...
2: Petit.
4: Jihadista.
0: Un garrot petit.
4: Com jihadisme, com gin tònic, com glamurós.
3: Com s'escriu gin tònic?
4: Tot junt i amb accent a so.
0: Gin tònic.
4: Gin tònic.
3: Gin tònic tot junt.
4: Sí. Gomina, una bastant interessant, gorro. Perquè, gorro. Clar, gorro, fins ara, com ho dèiem? Per dir un gorro de llana, com ho havien de dir? Això era un drama, quan tu havies d'escriure.
0: Era un drama social, jo.
4: Hòstia,
0: jo
4: era un drama. Ara, gorros de llana, gorros de natació, el que vulguis, gorros. Tenim gorros, tenim kebabs, tenim llums LED, tenim mantres, tenim pàdel.
3: Què es deia? Capell? Un capell de llana?
4: Clar,
3: com li deies?
4: Capell, gorra, no? Gorra sí que... Gorra. Però clar, no és el mateix una gorra. És que clar, és un concepte que existeix i que sí, no teníem sí. Prou el nom per dir-ho. Clar, hi havia un poc un problema.
2: Un xivic de llana.
4: Clar, amb el tema de si ve des castellà, que sí, que segurament sí, però que és un concepte existent, teníem aquí sa pega.
3: A veure, repeteixes que has dit després de gorro.
0: Kebab, ha dit.
4: Després de gorro he dit kebab.
3: Bueno, gorros escriu en bo final, no?
4: Clar, G-O, bueno, R-O.
3: Clar, clar, clar.
4: Sí,
3: clar,
4: no, clar.
0: Tot és tu, que és filòleg.
3: Clar, clar, aquí no hi ha res clar. Saps?
4: Clar, jo a vegades dono moltes coses per fet. Com que kebab s'escriu en K. D'acord? És en el diccionari, kebab. Igualment són en el diccionari, però jo m'ho estic mirant ara a l'ordenador i l'ordenador m'ho marca tot en vermell, perquè l'ordenador no és tan modern com nosaltres.
3: Estàs actualitzant.
4: Exacte.
3: Encara tens feina, idò. Encara...
4: Sí, encara puc fer una temporada. Llums LED, mantra, pàdel, pa de pita, pixelar, por expand, ronyonera, que no fos en el diccionari encara.
0: Ronyonera.
4: Sobrepès, tempura, tetraplègic, xapata, xistorra, també...
3: Xistorra.
4: I aquestes són noves de juny, però també tenim noves de novembre. En novembre n'hem fet noves unes quant poquetes.
3: Serà mal d'acabar, Sanya.
4: No, ja ho clarim. Però tenim una nou, fins ara me costava molt, perquè una nou no sabia com escriure, no? Los Nogales, que teniu a mitjorn.
0: Com es poden dir?
4: Els Noguers.
0: No, els Noguessos, no sé què vull dir, mitjorn. Va, mitjorn.
4: I bé, ara és tan correcte escriure una nou com una a nou.
0: Ahà.
4: Una paraula molt important que també ha entrat a finals de novembre és batucada.
2: Mare de Déu.
4: Música de percussió originària del Brasil i arrels africanes, manifestació festiva del carrer en què els participants ballen al ritme de la batucada, conjunt de percussionistes que executen la batucada. Aquesta era molt imprescindible.
0: Com les majorets que es van posar de moda, 90, podien passar la mateixa. Sí, o no? Tu recordes que mitjor un grup de majorets
2: aquí a Mercadal també n'hi havia una
0: en plan, què, esto què?
2: Pues
0: un poc això, saps? Totes les festes allà ben tranquil i tu fas una batucada, ah sí, típic.
4: Sí, sí. I res, paraules també que...
0: Una abraçada als meus amics que toquen batucades, que són un quant.
2: Us estimam.
0: Espero que no escolta el radiofar, que estic escoltant la copa.
3: Escoltar Radio Far.
0: Sí, ara, sí. Ara sí, antes no.
3: Les batucades, antes de començar, haurien de donar taps a tothom.
0: Bon, sí, no sé.
4: I bé, ja, després ja les paraules que me queden apuntades aquí són paraules que han afegit una definició. Per exemple, baguet, que fins ara no era una barra de pa, ara ja és una barra de pa.
0: Ah,
4: després, ja fer cosa. És que me fa cosa, saps? Ah. Que me provoca angúnia, inquietud. I aquesta és la dona afegida, tireta. Quan te feies mal, que te posaves una tirita i dius, i jo això com ho escric,
0: com
4: no? I ara ja podem escriure tireta, a la tira estreta adhesiva proveïda a la part central d'un petit apòsit.
0: Toma, perfectament definit.
4: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació
2: no,
4: a un dels participants
2: no.
4: Que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital. Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
2: Hòstia, això...
0: Sí, sí, el millor porquetjada. El millor 10 segons de porquetjada de la història. El millor 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes, tots ens ondes per tu. Hòstia.
2: Fem història.
0: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
4: Llençolada. Oh, apuntau aquesta paraula.
3: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
4: En Sibèria hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
3: Si estiu llençolada, tot. Llençolada.
5: Bueno, augment dels vols de València.
3: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
0: Molt bona, aquesta.
3: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Gisè, per aquesta secció, que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
0: Adéu.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Fet aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre l'antiguitat. L'antiguitat, aquest tema que mos fascina des de temps immemorables. D'on venim? I com eren aquestes persones que mos precedien? Per què mos interessa tant l'antiguitat grecollatina? Com es viu des de l'acadèmia? I com ho viu el polit general? Ens entenem realment? O només no extraïm el que hi volem veure? Mites senzills que es venen com a historietes, inspiracions per pel·lícules de gladiadors... Per què estan desidealitzant tant l'antiguitat clàssica, amb aquesta idea de qualsevol temps passat va ser millor? I quina és la relació entre aquesta idealització i els feixismes? Per què els llibres s'han tornat boixos llegint Marc Aureli? En definitiva, avui mos centram en la nostra relació amb l'antiguitat.
1: El simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: per moltes declaracions d'amor a la terra que es facin, hi ha iniciatives en el rústic de Menorca que continuen cercant sempre el màxim rendiment immobiliari a risc d'alterar significativament la realitat territorial de l'illa.
1: Època de muda. Capítol 52. El joc de l'agenda.
0: Un territori que, ens havien dit, ha enamorat els promotors precisament per trobar-se ben conservat. Però els prohoms juguen a estirar al màxim, encara que els projectes siguin rendibles amb manco intervencions o que es tracti d'inversors amb capacitat econòmica sobrera. Això ve a compte perquè han sorgit com bolets projectes d'intervenció al Camp de Menorca que pretenen agafar-se a la normativa que es va trobar vigent entre 2015 i 2017, la coneguda com a norma territorial transitòria. Per què s'hi volen acollir? Perquè no limitava el nombre de piscines, no definia la seva dimensió, no exigia antiguitat als edificis que es transformaven a usos turístics, no limitava el nombre de places dels agroturismes. Era la normativa perfecta per especular en el sòl rústic de Menorca, el gran pastís pendent de Balears. Això va canviar al cap d'un temps, perquè es va veure que la laxitud de la norma donava peu a abusos com les quatre naus industrials d'ús ramader acabades de construir que es van convertir en habitacions per a turistes. O com els agroturismes de més de 100 places a zones sense clavegram. O com una piscina a cada habitació en un territori sense aigua. La tramoia que es planteja ara és agafar-se a la data en què es van presentar les primeres documentacions, de manera que es pugui aplicar la normativa vigent en aquells moments. Però el que diu la llei és que cal aplicar la normativa no de quan s'inicia l'expedient, sinó de quan s'ha presentat tota la documentació necessària. Resulta difícil saber les intencions reals d'una tramitació actual que pretén acollir-se a la normativa de 10 anys enrere. Es poden fer diferents hipòtesis. Per exemple, que el promotor sigui víctima d'una assessoria tècnica poc rigorosa que l'anima a presentar propostes que no tindran viabilitat. També pot passar que totes les parts siguin ben conscients de les deficiències, però que esperin a trobar un tècnic públic que faci els ulls grossos a canvi de vés a saber quina compensació. Encara hi cap una tercera teoria, que demanar això actualment sigui una manera de traslladar a qui governa els interessos d'aquest tipus d'inversors. O sigui, les peticions concretes que cal modificar en la normativa vigent per no tenir pegues. Que els pous s'esgotin, que reconverteixin edificis que s'han alçat amb ajudes públiques agràries, que es vagi urbanitzant el camp, són detalls que no se solen airejar perquè deslluirien el vernís elegant amb què es pinten aquestes operacions. Però són la clau per diferenciar inversions interessants que poden recuperar activitat agrària i patrimoni arquitectònic front als que prioritzen la revalorització immobiliària de la finca.

0: En situacions així, l'acció formal de la ciutadania personant-se als expedients és important per compensar la balança. Com també ho és mirar amb lupa les modificacions que es tramitin sobre l'ordenació territorial vigent, per veure quina de les hipòtesis exposades és la més encertada.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Les cançons diu quan jo te toc. Tu te fons.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

No són hores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

Aquesta setmana rebem a Jansky, el duo d'Electroverse, que investiga els sons dels poblats talaiòtics de Menorca per crear el seu nou projecte, Talaiòtic Sonic. I per celebrar-ho, sortejam un exemplar del seu disc, This is Electroverse. Vols guanyar-lo? Segueix-nos a Instagram, @radiofarmenorca, comenta el post del sorteig i molta sort. El guanyador o la guanyadora l'anunciarem divendres 10 de juliol, coincidint amb l'actuació del duo a la Torre d'en Galmès. Serà a l'O a les 7:30. També ho anunciarem a la ràdio i a les nostres xarxes socials.

A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

No sabràs mai quan t'estim, no sabràs mai quan me'n preocup. Quan em rodeix

Febre quan m'abraces fort. Febre! De matí, febre fins i tot quan dorm. Sa llum del sol al ses dia, sa llum de sa lluna sa nit.

0: Ai, l'eufòria. L'eufòria és un estat emocional caracteritzat per una sensació intensa de benestar. Alegria i entusiasme extrem, com ara mateix, no?
1: Sí, sí. Així estem.
0: Així estem. Sol estar associada amb una gran energia i optimisme i pot ser provocada per situacions positives, èxits personals o bé per substàncies que afecten el sistema nerviós central. Això troc que altres en sabeu bastant. Veig restos aquí de...
1: polvorons.
0: De sucre.
2: Substàncies.
0: Us asseguram que en farem un estudi dels efectes. En canvi, en alguns casos pot aparèixer com un símptoma de trastorns mentals. Tot i ser una emoció positiva, una eufòria excessiva, que és el que ens passa a nosaltres, pot desconnectar la persona de la realitat i provocar conductes imprudents, com per exemple anar de viatge a Menorca en estiu.
1: Anar a la platja.
0: Directament.
1: Directament.
0: Només a la platja.
1: Només a la platja.
3: Com penses un abonament pel Crank Festival el mes de gener i després dius no, que no és ningú. Bueno,
0: hi ha grups d'aquests d'arrascar guitarres.
3: Guitaga.
0: Guitaga?
3: Guitaga.
1: Guitaga. Ser un de persona tota sola i comprar-te un pernil salat per tu.
0: Ho dius per experiència?
1: Sí. Fa un mes que menges el mateix pernil.
3: Eufòria no es diu. Té una paraula i no és eufòria.
1: No, jo vaig tenir un moment d'eufòria i vaig dir aquest pernil ha de ser meu, estava d'oferta.
4: Me'l puc menjar jo tot sol.
1: I, exacte.
0: Era perquè estava d'oferta, no perquè tenies ganes de menjar-te pernil. Per tant, això...
1: Tot mos condueix no sé si seria... Eufòria no la produeix una cosa tota sola, tot mos condueix...
0: No és un debat, això. Pedro, aguanta. Moments eufòrics del públic que tenim aquí entre nosaltres. Vinga, va, moments eufòrics. Està en directe aquí. El que us perdeu és que no esteu aquí. No ho hem anunciat, però és igual. Us ho perdeu.
5: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ves tu dama, ves a creu, i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mira, Llentrisca.
2: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

Aquesta setmana rebem a Jansky, el duo d'Electroverse, que investiga els sons dels poblats talaiòtics de Menorca per crear el seu nou projecte, Talaiòtic Sonic. I per celebrar-ho, sortejam un exemplar del seu disc, This is Electroverse. Vols guanyar-lo? Segueix-nos a Instagram, @radiofarmenorca, comenta el post del sorteig i molta sort. El guanyador o la guanyadora l'anunciarem divendres 10 de juliol, coincidint amb l'actuació del duo a la Torre d'en Galmès. Serà a l'O a les 7:30. També ho anunciarem a la ràdio i a les nostres xarxes socials.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: tres o quatre punts bàsics que penso que són primordials per a l'hora de fer un retrat. Jo insisteixo en que és la meva manera personal de veure, perquè hi ha mil maneres de fer un retrat com hi ha mil maneres de fotografiar un paisatge o un bodegó. Un és que el model ha de mirar a càmera.
1: Val.
0: Perquè si no, per mi és un retrat d'una persona, no és un retrat. És una fotografia d'una persona, que pot estar molt ben feta, pot estar molt ben il·luminada, etc. Però per mi és una foto d'una persona. Una persona que mira a càmera, que per tant mira al fotògraf i amb extensió mira a la gent que mirarà la fotografia, és algú que li pots adivinar molt més de com és aquesta persona. Pots centrar-li una mica dins de l'ànima i veure que, com és aquesta persona, que és del que es tracta un retrat. No?
1: És a dir, el retrat va més enllà.
0: Jo penso que sí. Jo he començat avui la xerrada amb una frase de Cartier-Bresson que diu quan fotografio el que busco és el silenci del model. I això inclou moltes coses. O sigui, el que jo personalment el que busco és treure-li l'ocult. Perquè en el fons, quan ens fan un retrat, posem cara de foto, que és la cara que poses quan et mires al mirall, que és la cara que a tu t'agrada veure de tu mateix, però no és la cara que et veuen els altres. Els altres et veuen d'una altra manera. Llavors el fotògraf té que treure-li aquesta altra cara que et defineix més a tu que no la cara que tu et penses que és la bona.
2: I com s'aconsegueix això? O sigui, a base de confiança entre fotògraf i model?
0: O sigui, un altre dels punts bàsics a l'hora de fer un retrat és crear una atmosfera que sigui propícia pels dos. Perquè una sessió de retrat no deixa de ser una cosa molt agressiva. Perquè tens el model allà i un tio que t'està, o una tia que t'està apuntant amb la seva arma i tot, i va disparant. Llavors, jo el que faig sempre és, previ a això, intento establir una conversa amb el model, trencar el gel, ostres, que maco que és això, on vius tu, on treballes tu, fer preguntes vàries de manera que anem baixant la tensió, i arriba un moment que estem còmodes els dos, perquè és una cosa bidireccional. Ha d'estar còmode el model i d'estar còmode jo.
2: M'agrada molt que parlis de la càmera com una arma que dispara.
1: Que dispara. Sí. Bueno, és que realment és una...
2: Avui en dia, quan la gent vol mostrar-se poderosa o amenaçar, normalment treuen el mòbil per gravar o per... No, és com una mica l'eternitat. Ho veig com una mica la força de l'eternitat.
0: Sí, bueno, podria ser, sí. Bueno. Jo, parlant dels mòbils, un dels requisits que he demanat pel taller és que ningú portés un mòbil.
1: Clar, això t'anava a dir. Sí. Perquè en aquests requisits era que no hi hagués mòbil, però també és perquè estàs com en contra de que amb els mòbils podem fer moltes fotos i estàs més a favor d'aquesta fotografia més analògica, de vegades que està més pensada, que s'ha d'anar més...
0: No necessàriament per la fotografia analògica, que també estic molt a favor, sinó perquè un mòbil no és una càmera. Sí que hi ha mòbils molt avançats que fan unes fotos fantàstiques, amb una òptica fantàstica, que tenen filtres de mil tipus que et permeten obrir diafragma, tancar diafragma, però no és una càmera. O sigui, potser sóc molt antic, però jo prefereixo una càmera que puguis moure el diafragma, que puguis moure la que puguis enfocar, que no t'ho faci tot automàtic, i això es tradueix en una textura i una qualitat que no tenen les fotografies fetes amb un mòbil, no?
3: Gris mig,

El podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: La figuera comença el seu retir espiritual d'hivern. Durant uns mesos farà un retraïment, com una clausura que l'aïlla de les relacions amb els altres. Xucla les essències més interessants de les seves grosses fulles i després les deixa caure. Va creant una estora molt significativa de matèria morta i seca.
2: Època de muda. Capítol 15. Les fulles de la figuera.
1: Aquest canvi sobtat en el paisatge mostra les tiges despullades contra l'horitzó, un element ben característic d'algunes zones de Menorca. Però les fulles, que ara també creen una visual nova amb tota la base coberta, no seran un residu problemàtic. Hi ha una concentració de petits animals que les roseguen i les transformen en matèria orgànica soluble que pot alimentar les arrels. Ben a prop, la mata llentrisca mostra la seva generositat. Tot l'estiu es manté verda i així contrasta els ocres dels camps conreats. Quasi a finals de la temporada seca, quan tothom es mostra esgotat per la manca d'aigua, ella treu nous brots d'un verd encara més tendre i lluent. Després de les pluges, s'omple de bolletes vermelles que prest maduraran i seran milers de dosis d'aliments per als ocells. Petits fruits del bosc que usen la capacitat de dispersió d'aquells que poden volar per posar-se a la seva panxa i ser després dipositats aquí i allà, juntament amb un interessant paquet d'adob orgànic. De les fulles que renova, en fa un substrat molt ric i buscat per la jardineria. El reblaniment de la terra és un senyal per a algunes espècies de formigues, que aprofiten per escampar la seva estirp. Les noves reines surten dotades amb ales. Durant unes hores tindran el privilegi de volar, de veure el món des de dalt. També ho faran els mascles dels formiguers propers. Una vegada aparellada amb tots els mascles possibles, la reina fecundada aterra de nou per fer un dràstic canvi de vida. S'arrenca ella mateixa les ales i grata a la terra flonja per construir un cau. Ja no sortirà mai més d'aquesta foscor. La sement recollida en el vol nupcial li permetrà posar ous durant molts anys. Nodrirà les primeres obreres amb les pròpies reserves fins que n'hi hagi que puguin sortir a buscar nous aliments. Així s'anirà generant una nova colònia. Els mascles moriran després de la còpula i se'ls menjarà qualcú. Si cauen prop del seu formiguer, les obreres que els van criar els trossejaran i seran proteïna per a la societat subterrània. A la natura, el cicle de la matèria es tanca. Són coses que passen aquests dies de tardor. Fàcils d'observar si es té una mica de curiositat. Ho hauria de fer molta gent, especialment aquella que encara no ha entès el problema que provocam els humans quan no tancam el cicle dels residus que generam. Ara hi ha visites organitzades per veure en directe la gestió de l'abocador de Milà, on van a parar tots els fems de Menorca. És una experiència molt recomanable per entendre la necessitat urgent d'un canvi social en relació a les deixalles que cadascú provoca. Una iniciativa que cal promoure per combatre el cunyadisme que es desprèn d'opinions sentides i llegides en relació als sistemes de recollida selectiva porta a porta. Tothom ha de col·laborar per treure la societat de l'adolescència permanent en què algunes persones se situen en temes ambientals. Les fulles que van caient de la figuera ens parlen del pas del temps, dels canvis vitals, i aporten inspiració per decidir-nos a reciclar millor els residus.

0: Bon dia.
1: Bon dia. Que ja. Es pot dir tot el dia.
2: Jo ara ja sé que es pot dir tot el dia, però no diguis bon cap vespre, això no es diu.
1: Ni ho provis.
2: Ni ho provis.
1: Ostres.
0: Vas provar, però te miraran raro.
1: Pres el micro, sí, senyor.
3: Jo provaré.
2: O te tragues en el micro o te tracarem el micro, tu.
1: Ja t'atracarem. Ara no sé, és un poc cosa.
0: Serà un atracament.
2: Com hauria d'haver dit en això?
0: No,
2: t'aproxim.
0: No, atracar
1: està bé, sols així.
2: Atracar, és la secció aquesta d'anar alerta al que
1: sí,
2: dic.
1: Sí, l'alerta.
2: No sé si he posat cent o no... O jo què sé, ja. Digues.
0: Tu diguis, és a dir, si es pot dir, tira endavant. Sempre endavant.
2: Has de ser cançó aquesta de... Ses vistes d'un altre femer. De femer. Un altre...
1: Ses vistes d'un altre femer!
2: He lligat.
1: La banda del femer,
2: ets les bísties de Montgofre.
1: Les bísties d'un altre paner. Ens estigues d'un altre paner, és que és un triple...
2: Ostres,
1: un triple, Déu sagrat.
2: Però té la cançó aquesta que a en Xec li agrada molt, també. Que és... Després la posarem. Promès. Els inicis de la secció aquesta són un desastre.
1: Sí, ho hem de mirar.
3: De posar ordre.
0: Saps què passa? Que no m'agrada ser llengua en tapres.
1: No t'agrada ser llengua en tapres?
0: No, de petit em menjava.
1: I ho has triat tu, no això?
0: Ja, però... Però mira, si no, pues quedava bé, però...
2: La llengua de què és? De porc?
0: No, de...
2: De vedell.
1: De vaca, no?
0: Sí, sí. Però bé, arrencam. Avui us volia xerrar de l'article salat, que, d'entrada, per posar en context, un article és un determinant, que és una categoria gramatical que no té significat independent i encapçala sempre un sintagma nominal. Però això és incorrecte dir, per exemple... els i les alumnes, d'acord? Perquè un article ha d'anar acompanyat d'un sintagma nominal, no pot anar acompanyat d'una conjunció.
3: Ja sé per on vas.
0: Clar, no. No, però això ja sí que ho deixaríem per un altre programa, perquè això dona per tres programes, tal vegada, o quatre.
1: O un, tampoc.
2: Un.
0: Però bé, de moment ho deixarem aquí caure, que els i les alumnes no és correcte.
1: No és correcte.
0: I bé, l'article, agafant com a referència la llengua romànica i el llatí, l'article salat deriva de llatí, de ipse, ipse, ipsum, d'acord? Que seria el mateix, no? Ipse dixit. Això ho va dir Ciceró, però no som jo. Això ho va dir un altre.
1: Un altre Ciceró.
0: Ipse dixit.
2: Un altre, menys important.
1: Un.
0: Sí, un que va aparèixer fa dos mil·lennis.
1: I després va desaparèixer.
0: Va desaparèixer.
1: I després ara estàs tu.
0: Com tothom.
1: I on t'has acabat? Doncs no s'ho muntes, ja estàs tu.
2: Com que no hi és, doncs ja està.
0: Seguim, ara n'hi ha un altre.
1: El nostre Ciceró preferit.
0: I bé, però l'altra forma d'on ve l'article literari és d'Ille, Illa, Illut. D'acord? Com Beatus Ille. D'acord?
1: Igual. Jo estava pensant en Beatus Ille. Quan has dit Illa, Illut, he pensat com Beatus Ille.
2: Que xerrau.
1: De coses de la llengua. De coses de la llengua.
0: Allò que deia aquell, de qui perd els orígens perd l'identitat, han de saber d'on venen les paraules que deim, no?
1: Correcte.
0: Per això. Però bé, l'article salat, sempre a les Illes Balears i Pitiuses, però no per tot, d'entrada, d'acord? Tenim una excepció que és Pollença.
1: Ah, sí?
0: Que fan U i La, per això diuen Upi, per exemple, no?
1: Upi.
0: I Upi.
1: Upi de Pollença.
3: Upi, Upa.
0: Exacte.
1: Que seria t'aquira mal. Vinga, vamos, vaya festival.
0: Que U ve de... I ve de l'U, que seria l'U. I, per tant, de totes les Illes Balears no se fa, no sempre, l'article salat en cap context. En canvi, per exemple, el País Valencià tenen un poblet que es diu Tàrbena, que va ser repoblat per mallorquins després de l'expulsió dels moriscs, i allà empren article salat. I es veu que fan bona sobrassada, també, per allà.
2: Sí, sí. Això ho havia sentit.
3: Jo això ho havia, sí.
0: Article salat i sobrassada. No hi he estat mai, però la veritat és que la cosa es tira. Després, a la Costa Brava, també, que se suposa que és d'on venien la majoria de repobladors nostres i...
2: delinqüents.
0: I tot això, segurament.
3: Com que venen ara, també.
0: I, però bé, ja solen dir que de la Tordera fins al Ter i Cadaqués que ja sempre, o s'emparava, perquè em sembla que ja hi queda poca gent, s'articla salat també, d'acord? Sobretot ha quedat bastant en el que seria la toponímia, d'acord? En llengües, com que xerraven de que ve de llatí, les llengües romàniques, en general, empren esquiveda i l'illut, excepte txart. A txart també empra l'article salat. Mm? D'acord? Empren su i sa, i sus i sas.
2: Su.
0: Su.
1: Hola.
0: Sí, sí, sí.
2: I... Su estocu.
1: Su estocu.
2: Su estocu.
4: Com et sudoku.
2: Sudoku és...
0: Sudoku vol dir cosa...
4: Estic dalt de
1: xec. Alerta en xec. Alerta en xec, magos de l'humor.
0: I fa poc vaig saber que també el Plan de Grassa, que també és un poblet a prop de Nissa, que també sempre s'article salat en occità.
1: Uau.
0: És a dir, l'article salat és una raresa, una minoria dintre de les llengües romàniques, però que, com veig, està una mica escampat per tot, que no és una cosa estrictament d'illes balears, d'acord? El que passa és que nosaltres no l'emprem sempre, nosaltres a vegades emprem l'article literari, d'acord? I fins i tot a l'edició menorquina del Principet, a l'apartat de morfosintaxi de la secció Característiques principals del mallorquí...
1: Allà... Però no en cuento.
2: M'he perdut.
0: A veure, el Principet té, al principi, té un pròleg i una secció... Ai. Que explica...
1: Ai, sa cosa aquesta.
0: Que explica les característiques principals del mallorquí, d'acord?
1: Sí. Jo... pues ja està, pues mira, pues hem pogut posar so i et posen el so. I si no t'agrada, no el compris.
0: No, o sigui...
1: Ja ho has pagat? Vull dir que si no t'agrada, no el compris.
0: No el tenc, no el tenc encara. L'he pogut fuetjar, això sí, però bé, fins i tot allà diuen que l'article literari sempre en certes expressions i per designar ens, éssers o objectes singulars. I posen d'exemple la terra, el cel, la lleugera...
1: El Madrid...
0: El Madrid. Clar, això t'ho anava a dir jo ara, però sí, és a dir, exacte.
1: No?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, sempre és el que penso jo, que em penso.
0: Després, com a éssers singulars, tenim també el rei, el papa, la reina i el principet, en principi, el també, principet, no? Hauria de ser. Però bé, ells han preferit posar el principet. Supos que el principet està agafat de la versió valenciana, però clar, després ja quedaria igual i semblaria aquesta mateixa llengua, i clar, després ja veiem. Però bé, també emprem l'article literari per dir els noms de les hores. Són les 3 i 5, d'acord? I...
2: Són les 3 i 5, seria raro. No? Bé, això ho solen fer els catalans quan venen aquí sí. I volen menorquinitzar-se per damunt de les possibilitats.
4: Ho solen tot.
0: Exacte, és Christian.
1: Bueno, però a Ciutadella, per exemple, tu és Christian. Allà ho diuen. No, no, tu és Pedro.
2: I com reacciones quan te fan això?
1: Me'n vaig corrent. Vaig corrent cap a Mo i me'n fico una dutxa. Maigo bona de Mo.
2: Maigo... Bueno, no xerrarem de l'aigua de Mo perquè te dutxes amb...
0: Per 4 nitrats, ara l'hem de criticar.
1: I sí, hombre. I a Ciutadella diuen l'avi... No, a Ciutadella diuen savi.
2: Savi.
1: Per tot deien l'avi, que una cosa que fa ràbia que diu l'avi i savi.
0: Exacte,
2: si aquí... No, savi.
0: Clar, a veure,
2: savi, sàvia.
0: Estem dient...
1: Aquí, però per diu l'avi, sàvia. A mitjorn diu l'avi, sàvia.
2: Ah, sí?
1: Sí, si no...
0: A molt també, sí, l'avi, sàvia.
1: L'avi,
0: exacte, com? aquí hi ha un deix d'aquest de... Clar, les coses importants, no? Com el cel, com el papa, no? Les coses importants. Emprem article salat i sàvia es veu que no té aquesta categoria. Això sí, aquí hi ha una mica de viatge de gènere. Que...
1: Sí. No? Sempre et trobo curiós.
0: Que bé, sí. També, bé, emprem... De fet, deia el papa, i també l'emprem l'article literari amb conceptes relacionats amb la religió, no? Com l'altar, el dimoni, el ram...
1: Onda.
0: No? També, també havíem dit les tres, no? I ara també podem dir altres expressions temporals, com la setmana que ve, sí. o l'any 2024.
1: O l'Iglésia, ara pensava en coses...
0: Clar, però mira, l'Iglésia distingim entre
2: l'Iglésia, no?
0: Entre l'Iglésia o l'Iglésia.
1: O la catedral.
0: Aquí
1: la catedral també diu, no, sí,
0: la catedral.
1: Bé, no.
2: Perdó, la catedral.
1: La catedral. La catedral o la catedral.
2: Lo que vulguis és igual, no, però. La catedral.
0: Clar, a veure, a poc, si agafes generacions més joves, l'article literari es va perdent una mica, no? Per analogia, no? Com en general sempre emprem l'article salat, és a dir, sóc amadesto del Madrid, sí. És a dir, i els meus nebots els he sentit dir més d'una més de dues vegades es Barça.
1: Ah!
0: Es Barça!
1: Perquè tu ets dius que siguin del Madrid i es Barça, que és el Barça que és menys important.
0: No, però ells han sortit del Barça.
1: Guarro, que ets,
0: ells han sortit blanco, del Barça.
1: Han sortit, sí, han sortit. Anda, anda, tu.
0: Merengueta. Fuera. Es diu Merengueta.
1: Merenguet, merenguet. El Barça. Més
0: el concur. Barça. I bé, també emprem article salat amb expressions de manera com a l'alça, a les fosques, a l'engròs, no? o de lloc, no? Com a la dreta o a l'esquerra. I altres expressions també emprem amb altres expressions relacionades amb activitat marinera, com anar a la vela o a la deriva.
1: Això no sé, són xec.
3: Jo sempre hi vaig a la deriva.
1: Jo no sé. Vale.
0: I bé, després també mos queden estopònims, que clar, aquí tenim no tots estopònims nostres, els fem amb article salat, també tenim el toro, tenim la mola i tenim la clota i altres llocs, no?
4: Aquestes toquen el cel.
0: I no es diu mai, però clar, per neutre, també emprem sempre derivats d'Ilde, que és el Lu, el que passa, no? Que havíem xerrat ja amb altres programes, no? Del Lu. I, clar, els que passen no són capaços.
2: Lu, insistiu, tot és lu, lu, lu, lu.
1: Lu, lu, lu, lu, lu, lu és correcte, jo com m'has corregit les etiquetes del disco vaig flipar que allò fos correcte.
0: A veure, és correcte d'aquella manera.
1: Ja, però si ho dius tu, és correcte.
0: No,
1: sense autoritat.
0: No, a veure, però en un context informal menorquí, jo te'l deixo passar.
1: Me'l deixo passar, ja està. Te'l deixo
0: passar.
1: D'acord.
4: És correcte, Pedro.
1: Sí,
0: la darrera gramàtica ja xerra també de... Ja no és correcte o és incorrecte. La darrera gramàtica tira de... és adequat en contextos no sé com.
1: Ah, ja està,
0: no és gaire adequat en contextos no sé quins altres.
1: Ja
0: no?
1: Està.
0: Clar, un lu en un context formal no és adequat.
1: Ja.
0: Però en un context d'una cançó, en un context informal, en un context menorquí, que ja hauríem de canviar d'article, un lu, mira...
1: Sí, ja.
2: No? Ho dius i no passa res.
1: Sí, no passa res. Sí.
0: I ja ho tindríem.
1: Molt bé.
2: Moltes gràcies. Aprenem aquí el llengu i tapres, cada vegada tenint la llengu més llarga, tu. Vinga, fins
0: i la recepta més completa.
2: Vamos. Vinga, fins la setmana que ve.
0: Vagi bé.
5: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares a mig de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquells llibres que jo tenc dins sa memòria i crec que m'acompanyarà. M'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en sa ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral. El que fa que Cares a mig de l'aigua sigui una novel·la tan poderosa no és només el que explica, sinó per jo com ho explica. L'estil de Janet Frame és com a fragmentari, poètic, no sé, per jo és molt original. O sigui, tal vegada de qualque moment podeu trobar que és una lectura exigent, però jo crec que val la pena entrar-hi perquè, o sigui, qualque moment tal vegada no acabes d'entendre què està passant, però jo crec que es bo deixat s'endur perquè la trobareu preciosa. La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres les tracten com a nombres, com a animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts de deliris induïts per els medicaments perquè anaven supermedicades tot el dia i la por constant que tenen en els

trucciocs i sobretot el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè per desgràcia era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seues duríssimes experiències d'ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: "Quina dona tan extraordinària! Per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan venuts a la seva obra, d'una manera tan original." La teniu disponible en català a l'editorial Trota Libros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, veritat que una traducció que m'agrada bastant i que crec que li fa plena justícia a aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre les malalties mentals i el seu estigma i tractament social, sobretot en el passat.

0: Començarem amb una pregunta de visió general d'aquest llibre. Què en pensa Pons Pons de Dilletari quan fa gairebé 20 anys que va sortir publicat? Quina valoració em fas?
1: Mira, jo no m'atrevesc a fer una valoració de cap dels meus llibres, però si tu me dius això de 20 anys, me regires, perquè de debò jo no he tingut mai noció dels temps. He tingut, ara ho vaig perdent, molta facilitat per recordar textos, per memoritzar cites, a vegades és com un defecte i tot, no ho puc evitar. En canvi, jo tot me sembla que va ser ahir, i ara quan me dius això de 20 anys me sembla impossible. Jo la imatge que entenc del llibre aquest és un llibre escrit d'una forma intensa, apassionada i molt viscuda. Va ser un estiu molt polit, els meus fills eren petits i jo anava per tot amb el quadernet i anava notant i apuntant coses, però jo realment, més que ratllar de jo, que no som important, jo el que volia era, a partir d'aquest jo, ratllar de literatura, de cine, de paisatge, de Menorca, de coses que sí que me semblaven importants, d'escriptors, de poetes, de filòsofs, de cine, de música, de coses que me semblava que havia de compartir amb un possible lector si el quadern aquell s'arribava a convertir en un llibre i es publicava, però sobretot també era un llibre molt honest. Sé que hi ha moltes cites, però és que jo estic fet de citacions. Mira, Borges va dir, diu, todas las... ho devia dir, con el acento argentino, che, todas las cosas del mundo llevan a una cita o a un libro. I d'això me passa igual, qualsevol cosa que veig o que em passa me du a una citació d'un llibre, una pel·lícula que he vist, un quadre que he admirat. I les citacions, perquè a vegades m'han dit, n'hi fiques moltes, però és que no ho puc evitar. Les cites, per jo, no són una forma de demostrar erudició. A jo l'erudició no m'ha interessat mai. Jo el que cerc i aspira és a la saviesa. Les cites són homenatges a autors que aquella cosa que estàs pensant en aquell moment, ells ho han dit millor, més ben dit, i amb una frase curta. I aquella frase pot il·luminar el possible lector. Per això hi ha tantes cites. Però és que tots aquests autors que hi surten, per exemple, i hi ha uns quants poetes joves d'aquí que m'han reconegut i m'han dit que amb aquell llibre van descobrir molt de poetes que no coneixien, Vladimir Holland, per exemple, Seferis, i això m'ha alegrat molt, però Ficarlis és una prova per jo d'admiració. Jo, de fet, quan escric, escric per un lector invisible que té les faccions mesclades de tots els autors que estim. I aquest Dilletari era un llibre, i ho és encara, molt honest i escrit amb molta passió literària i per la cultura.
0: Has apuntat algunes idees ara que crec que els estirarem un poquetet més.
1: Tu pots interrompre.
0: Sí. Però, sí, a partir del que has dit, per exemple, clar, ara som aquí a la Figuera Verda, però ja hem vist quin espai, que aquest espai té una presència, i n'hem parlat dins la teva producció literària, però justament hem triat per aquest podcast avui una obra que et situa justament a una altra de les teves geografies mítiques, per dir-ho d'alguna manera, que també, per exemple, es present d'una manera bastant evident a Nura, que és Namacaret. Quina importància té per al Pons Pons, escriptor, aquesta cala del nord menorquí?
1: La importància de la infància. Aquesta és una de les primeres cales a les que vam poder anar i en tinc records preciosos. El grup d'amigues de mo mare, que eren unes dones extraordinàries i eren molt amigues, havien anat a escola de petites a cases monges, havien passat totes les peripècies, falta de doblers, totes, però tenien una alegria damunt i eren tan mones totes, i totes tenien famílies nombroses. Nosaltres érem 5, aquella en tenia 6, i d'oi cada any, bueno, ho van fer un quants anys, anaven a Macaret, quan Macaret res, eren dues casetes, n'hi havia una que es deia La Teja, i estava bé damunt la platja, era petita. I d'oi imaginet, 8 o 9 famílies, perquè era un ranxet de molt d'amigues, I un últim anava per edats, els quatre germans meus majors, jo era des petit i jugava amb els més petitons, posaven tendes de campanya i fèiem un quants dies. I allò era el paradís. Allò era el paradís que, per exemple, Proust no va conèixer mai. Però si l'hagués conegut, hauria escrit un llibre sobre aquell paradís. Clar, per jo dir Macret és recordar tot això. I quan vam poder comprar a base de feina, hipoteques i d'hores extres, perquè no ens han regalat res mai, quan vam poder comprar un apartament, vam triar anar a Macret, perquè jo el que volia també era donar-li records pel dia de demà en els meus fills. I Macaret és una cala que no hi ha hotels, encara conserva aquella cosa familiar en què tots ens coneixem, tot és gent d'aquí, i per això som a Macaret i per això me l'estim tant. I tu has ratllat de Nura, i jo me veig encara, perquè t'ho dic, per jo tot va ser ahir, me sembla que hi som, i que encara l'escric, en hivern, en ple hivern, jo no tenia la figuera verda encara. I m'anava a Macret, obria l'apartament, que no hi havia ningú a Macret. Obria el finestral des d'escabeig Silla Gran. Hi havia dies de tempesta que l'aigua passava per damunt de Silla Gran i jo posava el Requiem de Mozart a tot volum. Som un home molt respectuós amb els vasis, però com que no hi havia ningú, jo aprofitava. Encenia espelmes, que és una cosa que tinc del lot, dalt la cambra de casa nostra, també escrivia amb espelmes i me record escrivint Nura sentint el Requiem de Mozart a Macaret. Vull dir, Macaret, i actualment també que hi anam, ara no només hi tenc els fills, sinó que hi anam amb els nets, i jo trat de transmetre aquesta felicitat que jo vaig viure a Macaret, tant a ells com a elles.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aquesta setmana rebem a Jansky, el duo d'electroverts que investiga els sons dels poblats talaiòtics de Menorca per crear el seu nou projecte, Talaiòtic Sonic. I per celebrar-ho, sortejam un exemplar del seu disc, This is Electroverts. Vols guanyar-lo? Segueix-nos a Instagram, @radiofartmenorca, comenta el post del sorteig i molta sort. El guanyador o la guanyadora l'anunciarem divendres 10 de juliol, coincidint amb l'actuació del duo a la Torre d'en Galmés. Serà a l'O a les 7:30. També ho anunciarem a la ràdio i a les nostres xarxes socials.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Hola, Radio Farer! Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

es gradava prendre s'aire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Sovint penso que no sóc real. Algú em tecleja des d'un lloc estrany. Les pàgines corren al tempo dels dits. Canvi de compàs. I jo ja estic entrant en una nova escena. La jo que no sóc jo.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Com... quantes aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, jo això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta. Perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig, clar, vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a... Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, m'he quedat en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Benvinguts, amics, amigues. Benvinguts en aquest nou programa on escoltarem cançons de músics que en algun moment de la seva vida han viscut a Menorca. Alguns hi han fet només un parell de temporades, altres tenen casa aquí i venen moltes vegades. Són músics que han compost aquí, a la nostra illa, que han caminat els nostres carrers i que han respirat el nostre vent. I han estat, per tant, residents menorquins. Aquesta gramola és per ells i la seva música.
1: La gramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Aquesta setmana rebem a Jansky, el duo d'Electroverse, que investiga els sons dels poblats talaiòtics de Menorca per crear el seu nou projecte, Talaiòtic Sònic. I per celebrar-ho, sortejam un exemplar del seu disc, This is Electroverse. Vols guanyar-lo? Segueix-nos a Instagram, @radiofarmenorca, comenta el post del sorteig i molta sort. El guanyador o la guanyadora l'anunciarem divendres 10 de juliol, coincidint amb l'actuació del duo a la Torre d'en Galmès. Serà l'o a les 7:30. També ho anunciarem a la ràdio i a les nostres xarxes socials.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com. Tot seguit, una cançó de Delen, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Papallones negres de Priscilla Morris haurà sigut un dels llibres més impactants i a la vegada més polits que m'he llegit enguany. Una commovedora carta d'amor a Sarajevo i a l'esperit humà. Editat en català per Periscòpia, que el mateix 2025, la novel·la ens situa a la guerra de Bòsnia dels 90, on la població de Sarajevo va ser víctima del setge més llarg contra una gran ciutat de la història moderna. 1.425 dies de setge i 11.541 morts. Morris agafa els testimonis i l'experiència de la seva família, que van viure aquella catàstrofe, i mos situa a través dels ulls de Nazora, una artista i professora de belles arts, que envia el seu marit i la seva filla a Anglaterra perquè estiguin segurs, mentre ella es queda atrapada en el setge, on viu un vertader infern de fred, gana i de carrers plens de franctiradors. Segons del 92, les bombes van cremar la Biblioteca Nacional de Sarajevo. Durant dies, milers de milions de trossers de totes les pàgines cremades van volar damunt la ciutat. La gent les va anomenar papallones negres. No és un llibre sempre alegre, està clar, però tampoc és sempre fosc. L'autora sap famós emocionar sense ofegar mos, perquè a mig d'aquesta desesperació hi ha llum. Vecins que ajuden, ganes de lluitar per la societat multicultural i respectuosa que existia abans, ganes de seguir pintant i d'acabar el quadre dels seus somnis, ganes de sobreviure i tornar a abraçar la gent que més s'estima.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

d'acabar el quinto es castell passant per Villacarlos amb tendresa d'emigrant i per posar un exemple que ens és proper. Perquè els vertaders culpables de tant de dolor i de tant desarrelament en infinits llocs del planeta segueixen tenint reservades les millors pàgines de la història. Els emigrants són cellejuns, concupiscents, això voldrien, citrins, de vegades, com si d'un exèrcit es tractés, solen venir ben armats, tot i que, testicularment parlant, responen als caràcters de la varietat mediterrània amb connotacions aràbigo-andaluses. La primera vegada que van sentir parlar de les gavines va ser, en la majoria dels casos, gràcies a una vella copla com les que cantaven Estrellita Castro o Juanito Valderrama. En canvi, ara, veient-les voletejar sobre la mar, pensen en com de grans poden arribar a ser les filles de puta, que fins i tot en farien un arròs de llepar-se els dits amb uns quants espàrrecs, que per aquí n'hi haurà centenars i com a talaiots de grans. Els primers anys, fins qui no s'integren o es desintegren, acostumen a sopar unes cerveses en el bar de l'Antonio. I si saben nedar, acaben compartint una anglesa rodanxona amb el vell Neptú. Anys més tard, reconvertits en hàbits empresaris, emplen com aprenents els rebesnets d'un tal Colom, que fugen dels generals panxuts que deixen insatisfetes les coristes, o dels executius doctorats en Yale que practiquen la zoofília amb empleats d'entitats bancàries d'origen i natura desconeguda. Julio Cortázar, Dixit, amb permís de Rubén Darío. Aquest poema també podria haver-se titulat D'aquells luxuriosos 70 fins als nostres descafeïnats dies, des d'una òptica localista, hipòcrita i ben pensant.

0: Bon dia i alegria, i seguim amb aquest cap de fibló, el programa de punk de renou de Menorca. I avui tenim dos convidats de molta, molta i extra qualitat. Tenim en Chechu i en Lluís, la padrina, que ens acompanyen des de Mallorca, però avui són a Menorca. En aquest espai de Hardcore 13, bones tardes.
1: Què tal, com anem? Bones tardes.
0: Com esteu?
2: Hola.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Avui m'ho ocupa un llibre que és una espècie d'esdeveniment canònic a sa vida de tot a dia, intensa i molt lectora. Sílvia Plath amb sa seua única novel·la, La campana de vidre.
1: Sí, Sílvia Plath va néixer al 1932 a Boston i va escriure sobretot poesia, cosa que jo no he llegit.
0: Mm-hmm,
1: i jo també tampoc. He llegit La campana de vidre i Mary Ventura i el novè regne, que és un relat que va escriure a la universitat per un treball de classe. Un relat molt curtet, crec que no supera les 40 pàgines, que ens parla d'una jove que està a un tren que no sap on va. Vale? Ella es puja a un tren obligada pels seus pares i ella no sap on va aquest tren. Només sap que el destí, el novè regne, és espantós i no se'n pot tornar. Vale? Llavors la Mary haurà de decidir si segueix el tren o si en salta en marxa. És un tren que està ple de luxes, de cambrers que t'ofereixen el que sigui, és com de vellut vermell per dins, no? És com que la comoditat... et reté allà, no? Però ella haurà de decidir si vol seguir allà sense saber on va o si vol agafar valentia i saltar en marxa, una mica una metàfora de la vida, no?
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

Aquesta setmana rebem a Jansky, el duo d'Electroverts, que investiga els sons dels poblats talaiòtics de Menorca per crear el seu nou projecte, Talaiòtic Sonic. I per celebrar-ho, sortejam un exemplar del seu disc, This is Electroverts. Vols guanyar-lo? Segueix-nos a Instagram, @radiofarmenorca, comenta el post del sorteig i molta sort. El guanyador o la guanyadora l'anunciarem divendres 10 de juliol, coincidint amb l'actuació del duo a la Torre d'en Galmès. Serà a l'O a les 7:30. També ho anunciarem a la ràdio i a les nostres xarxes socials.

Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

tropa, com es troba el molí. Ara s'amaga i ara s'allunya pel seu camí.

els agradava prendre s'aire. No existia Superman, ni en MacGyver ni en l'Hombre Araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

0: et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

0: Mariners, marineres, benvinguts a La Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I avui seguim la travessa, però primer amb un parell de preguntes. Si haguéssiu de triar una tasca, una feina de somni, però no aquella realista amb la que somieu, amb la que us agradaria estar en aquest món, sinó en un món de somnis, una feina d'aquelles rares, diferents, màgiques, quina feina triaríeu? I si un dia, caminant per la vora de la platja, us trobéssiu un bòtil amb un missatge, l'obriríeu o el deixaríeu estar? O si es perdéssiu en una illa, us atreviríeu a enviar un missatge? Aquesta història va sobre una feina molt polida. Un recol·lector de missatges embotilats.
1: Andreu Llamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Bueno, jo sóc la Margarita Capó, que sempre m'ha agradat molt el teatre, i de petita sempre m'agradava fer coses i coses i poesies i coses així. I finalment, quan me vaig jubilar, vaig poder començar aquí a l'Esplai, que per cert havia fet bastantes. Després, per certes circumstàncies, no teníem director i sempre hi ha hagut alt i baixos. Després van tornar a començar amb en Josep Serra, que en vam fer 4 o 5, va ser superbé. I després, quan en Josep ja mos va faltar, després van tenir la sort de trobar na Maria, na Marieta, na Maria Alcàsser, que és una monada, i hem tornat a remuntar, i molt bé, ja tots mos han dit com anava, que vull dir que jo ja no tinc gaire cosa més a dir, i sobretot que puguem seguir, encara que siguem majors, fins que puguem, i no tinc gaire cosa més a dir.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Aquesta setmana rebem a Jansky, el duo d'electroverts que investiga els sons dels poblats talaiòtics de Menorca per crear el seu nou projecte, Talaiòtic Sònic. I per celebrar-ho, sortejam un exemplar del seu disc, This is Electroverse. Vols guanyar-lo? Segueix-nos a Instagram, @radiofarmenorca, comenta el post del sorteig i molta sort. El guanyador o la guanyadora l'anunciarem divendres 10 de juliol, coincidint amb l'actuació del duo a la Torre d'en Galamés. Serà a l'O a les 7:30. També ho anunciarem a la ràdio i a les nostres xarxes socials.

Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

entre i entre sempre hi ha qualque gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui friseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb escorreu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, aquest ratlla com jo. Va ser degut en açò que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser es començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat i ho hem de deixar arreglat avui, sigui així com sigui, i que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar, que bastant contenta estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar. A sa primera querida que vaig tenir de 7-6, una lota decidida vam tenir 14 fills. Per això crec que és precís assegurar-los sa vida. I li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini d'Unís, Torrauga i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'or i li tinc moltes simpaties, allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles i li deix ses truqueries, sa torre i son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera, perquè per això és un encant. És una sang climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha hagut manera de poder tenir un infant. Però li deix sa Albufera, Vini Gordó i son Cervera i 2 xalets a Tirant. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un fiet i una fieta. En però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i Vini Maulà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig sebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc una altra. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa s'herència que no es podran queixar. Lo que puc assegurar que m'han provat sa consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Bones tardes, seguim la segona part del segon capítol d'aquesta sèrie de podcast que fem sobre escacs. I avui tenim dos convidats molt especials. Segur que la gent que desmunta els escacs els coneix, la gent que no segueix tant, a vegada no, però bueno, són en Joan Villalonga, de Ciutadella, i en Juanjo Carretero, del Castell. Me sembla que són quasi de la mateixa quinta, de l'any 40...
2: Jo soc del 39.
1: Del 39.
3: Del 39.
1: En Juanjo diu que és del 39, o sigui que van néixer fa 85 o 86 anys, no?
3: Tu, Joan, com que en tens ara? Tens del 40, és tu.
2: 38.
3: El 38 també.
2: Final
3: del 38.
2: Sí.
1: I els han duit, sobretot, o sigui, primer perquè van ser a la seva època, en els finals dels 60 i durant els anys 70, dos jugadors d'escacs de molt nivell, del millor de Menorca, inclús de Balears, i després també perquè, ja com ja escoltareu, tenen el cap molt clar i se'n recorden de moltes coses i moltes coses que esperem que mos continuï avui.
3: Bueno, en Juanjo encara jugues tu, eh? Encara dones guerra a qualque lot d'aquests petitots, eh?
2: Sí. Sé el que és perdre'm el lot de 14 anys i ho tenc assimilat.
4: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb llentrisca.

Es menorquí és un dialecte d'escatalà que no fa falta que el parlis, que també el pots xerrar, i el que pots fer és sortir de sa caixa mental i ampliar sa visió que tens, xo, que sempre

0: Quant t'agrada la cançó aquesta?
1: Canta, tio. Canta. El posem als concerts abans de sortir.
0: Te trauria.
2: Nios de porcatxades!
0: Uau!
1: Estem avui sembrats, xavals. Una protesta convocada contra la massificació turística als carrers de Ciutadella atreu a 7.600 turistes vinguts de tot Espanya.
0: Van veure atracció turística.
1: Van veure per Insta que hi havia molt bon ambient, que l'allotjament era barat perquè era temporada baixa, i van decidir fer una escapadeta. Declara un jove vingut de Toledo, o de Madrid, o de Burgos, és igual, m'ho invento. Baleària llança una nova connexió entre Ciutadella i Alcúdia amb el seu nou servei de tirolina. Estimam una durada de 90 minuts si agafes arrencada des del canal Salat, afirma un directiu de l'empresa. Tindran servei de wifi gratis, però t'adoc que recomano no treure el mòbil per si ve una gavina i te'l fot.
0: Si quedes un mig...
1: I el Club Esportiu Mercadal aprofita la reforma de l'estadi de Sant Martí per construir un parc soterrani de 536.000 places.
3: Hòstia!
1: Aspiram així a cobrir un 50%, de més d'un 50% del pàrquing desmarcat de nit des dijous. A fin de dia.
0: Em pensava que aquesta setmana hi hauria una notícia d'en Tauli, però sembla que serà la setmana que ve.
4: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Esto tan mal pensa creu i és el que som preciós. En dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas per d'un no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

desperta, sones timbre, no te'n fies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats de s'ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i bombes.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tenc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí el carib del meu jardí, mentre en causa

els pensaments a la deriva de qualsevol record que em passa per la ment, dormint estones

veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carit del meu jardí

0: restless sea.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
2: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares a mig de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquests llibres que jo tenc dins sa memòria i crec que m'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en sa ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral. El que fa que Cares a mig de l'aigua sigui una novel·la tan poderosa no és només el que explica, sinó per jo com ho explica. L'estil de Janet Frame és com a fragmentari, poètic, no sé, per jo és molt original. O sigui, tal vegada de qualque moment podeu trobar que és una lectura exigent, però jo crec que val la pena entrar-hi perquè, o sigui, qualque moment tal vegada no acabes d'entendre què està passant, però jo crec que es bo deixat s'endur perquè la trobareu preciosa. La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres la tracten com a nombres, com a animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts de deliris induïts per els medicaments, perquè anaven supermedicades tot el dia, i la por constant que tenen en els electroxocs i sobretot el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè per desgràcia era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seves duríssimes experiències ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: quina dona tan extraordinària, per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan bon ús a la seva obra, d'una manera tan original. La teniu disponible en català a l'editorial Trota Libros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, veritat que una traducció que m'agrada bastant i que crec que li fa plena justícia a aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre les malalties mentals i el seu estigma i tractament social, sobretot en el passat.

0: començarem amb una pregunta de visió general d'aquest llibre. Què en pensa Pons Pons de Dilletari quan fa gairebé 20 anys que va sortir publicat? Quina valoració em fas?
1: Mira, jo no m'atrevesc a fer una valoració de cap dels meus llibres, però si tu me dius això de 20 anys, me regires, perquè de debò jo no he tingut mai noció dels temps. He tingut, ara ho vaig perdent, molta facilitat per recordar textos, per memoritzar cites. A vegades és com un defecte i tot, no ho puc evitar. En canvi, jo tot me sembla que va ser ahir, i ara quan me dius això de 20 anys me sembla impossible. Jo la imatge que entenc del llibre aquest és un llibre escrit d'una forma intensa, apassionada i molt viscuda. Va ser un estiu molt polit, els meus fills eren petits i jo anava per tot amb el quadernet i anava notant i apuntant coses. Però jo realment, més que ratllar de jo, que no som important, jo el que volia era a partir d'aquest jo ratllar de literatura, de cine, de paisatge, de Menorca, de coses que sí que me semblaven importants, d'escriptors, de poetes, de filòsofs, de cine, de música, de coses que me semblava que havia de compartir amb un possible lector si el quadern aquell s'arribava a convertir en un llibre i es publicava, però sobretot també era un llibre molt honest. Sé que hi ha moltes cites, però és que jo estic fet de citacions. Mira, Borges va dir, diu, totes les... ho devia dir, con el acento argentino, che, toda la cosa del mundo llevan a una cita o a un libro. I d'això me passa igual, qualsevol cosa que veig o que em passa me du a una citació d'un llibre, una pel·lícula que he vist, un quadre que he admirat. I les citacions, perquè a vegades m'han dit, n'hi fiques moltes, però és que no ho puc evitar. Les cites, per jo, no són una forma de demostrar erudició. A jo l'erudició no m'ha interessat mai. Jo el que cerc i aspira és a la saviesa. Les cites són homenatges a autors que aquella cosa que estàs pensant en aquell moment, ells ho han dit millor, més ben dit, i amb una frase curta. I aquella frase pot il·luminar el possible lector. Per això hi ha tantes cites. Però és que tots aquests autors que hi surten, per exemple, i hi ha uns quants poetes joves d'aquí que m'han reconegut i m'han dit que amb aquell llibre van descobrir molt de poetes que no coneixien, Vladimir Holland, per exemple, Seferis, i això m'ha alegrat molt. Però Ficarlis és una prova per jo d'admiració. Jo, de fet, quan escric, escric per un lector invisible que té les faccions mesclades de tots els autors que estim. I aquest Dilletari era un llibre, i ho és encara, molt honest i escrit amb molta passió literària i per la cultura.
0: Has apuntat algunes idees ara que crec que els estirarem un poquet més.
1: Tu me'l pots interrompre.
0: Sí. Però, sí, a partir del que has dit, per exemple, clar, ara som aquí a la Figuera Verda, però ja hem vist quin espai, que aquest espai té una presència, i n'hem parlat dins la teva producció literària, però justament hem triat per aquest podcast avui una obra que et situa justament a una altra de les teves geografies mítiques, per dir-ho d'alguna manera, que també, per exemple, es present d'una manera bastant evident en Ura, que és Namacaret. Quina importància té per al Pons Pons, escriptor, aquesta cala del nord menorquí?
1: La importància de la infància. Aquesta és una de les primeres cales a les que vam poder anar i en tinc records preciosos. El grup d'amigues de mo mare, que eren unes dones extraordinàries i eren molt amigues, havien anat a escola de petites a cases monges, havien passat totes les peripècies, falta de doblers, totes, però tenien una alegria damunt i eren tan mones totes, i totes tenien famílies nombroses. Nosaltres érem 5, aquella en tenia 6, i cada any, ho van fer uns quants anys, anaven a Macaret, van Macaret res, eren dues casetes, n'hi havia una que es deia La Teja, i estava bé damunt la platja, era petita. I imagina't, 8 o 9 famílies, perquè era un ranxet de molt d'amigues, I un últim anava per edats, els quatre germans meus majors, jo era des petit i jugava amb els més petitons, posaven tendes de campanya i fèiem un quants dies. I allò era el paradís. Allò era el paradís que, per exemple, Proust no va conèixer mai. Però si l'hagués conegut, us que hauria escrit un llibre sobre aquell paradís. Clar, per jo dir Macret és recordar tot això. I quan vam poder comprar a base de feina, hipoteques i d'hores extres, perquè no mos han regalat res mai, quan vam poder comprar un apartament, vam triar anar a Macret, perquè jo el que volia també era donar-li records pel dia de demà en els meus fills. I Macaret és una cala que no hi ha hotels, encara conserva aquella cosa familiar en què tots mos coneixem, tot és gent d'aquí, i per això som a Macaret i per això me l'estim tant. I tu he ratllat de Nura, i jo me veig encara, perquè t'ho dic, per jo tot va ser ahir, me sembla que hi som, i que encara l'escric, en hivern, en ple hivern, jo no tenia sa figuera verda encara. I m'anava a Macret, obria l'apartament, que no hi havia ningú a Macret. Obria el finestral des d'escabeig Silla Gran. Hi havia dies de tempesta que l'aigua passava per damunt de Silla Gran i jo posava el Requiem de Mozart a tot volum. Som un home molt respectuós amb els vasis, però com que no hi havia ningú, jo aprofitava. Encenia espelmes, que és una cosa que tinc del lot, dalt sa cambra de ca nostra, també escrivia amb espelmes i me record escrivint Nura sentint el Requiem de Mozart a Macaret. Vull dir, Macaret, i actualment també que hi anam, ara no només hi tenc els fills, sinó que hi anam amb els nets, i jo trat de transmetre aquesta felicitat que jo vaig viure a Macaret, tant a ells com a elles.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aquesta setmana rebem a Jansky, el duo d'Electroverse, que investiga els sons dels poblats talaiòtics de Menorca per crear el seu nou projecte, Talaiòtic Sonic. I per celebrar-ho, sortejam un exemplar del seu disc, This is Electroverse. Vols guanyar-lo? Segueix-nos a Instagram, @radiofarmenorca, comenta el post del sorteig i molta sort. El guanyador o la guanyadora l'anunciarem divendres 10 de juliol, coincidint amb l'actuació del duo a la Torre d'en Galmés. Serà a l'O a les 7:30. També ho anunciarem a la ràdio i a les nostres xarxes socials.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: netejar-se les mans és una pràctica sanitària molt eficaç. Ara pot semblar evident, però va requerir milers d'anys d'existència humana prèvia.
1: Època de muda. Capítol 36. Més llenya.

0: De fet, els britànics ja feia temps que eren a Menorca i que empraven el nou camí d'en Kane quan un metge nòrdic, observador i metòdic, que atenia les dones en els parcs, va anar comprovant d'una gran diferència en la bona evolució posterior si abans es feia net les mans. El metge va ser fortament criticat pels seus col·legues, per motius evidents. Si no netejar-se les mans era causa de perill important per a les pacients, això assenyalava molts professionals de la medicina com a potencialment culpables de la mala evolució posterior que havien patit moltes parteres. Potser per motius similars, Donald Trump, en la seva croada irresponsable, està desmantellant els observatoris científics que mesuren el canvi climàtic.
1: In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats.
0: Perquè tenir veus que adverteixen amb dades i estadístiques, amb tendències i probabilitats matemàtiques dels efectes de la crema constant de combustibles fòssils, assenyala la indústria energètica amb una responsabilitat de magnitud planetària. Negar la realitat, idò, forma part a vegades del comportament humà, com a manera d'evadir problemàtiques que en generen incomoditats importants. I la societat actual, immersa en inseguretats i amenaces d'envergadura, rep constants incentius per inhibir-se dels reptes, per refugiar-se a l'entorn personal i, d'aquesta manera, no sentir la temptació de voler entendre l'origen del problema i identificar-ne els causants. Hi ha moments que sembla que, en aquest sentit, estem tornant a l'edat medieval, aquell temps on els pobles europeus van travessar un desert de foscor de divers mil anys, on l'analfabetisme social i la precarietat de les condicions de vida eren un adob idoni per a la manipulació d'una població que es movia per creences i no per evidències. Es tracta d'una onada que també arriba a terres menorquines. Aquí, potser, confitades encara més amb una pàtina del surrealisme del cinema americà. Al nostre context, la resposta institucional al problema de la pressió turística sembla aquella escena dels germans Marx on desballesten el tren i el van cremant per fer que la locomotora vagi a més velocitat. Efectivament, segons les estadístiques de maig i juny de l'aeroport, han estat dos mesos de rècord històric de visitants. No sabem on anem, però hi anem ràpids. I davant d'això, el Consell Insular ha fet pública la seva proposta al respecte. En qüestió de massificació turística, el plantejament oficial és augmentar les places turístiques que es poden construir a Menorca. Se n'afegirien 23.860 a les de vers 84.000 actuals. O sigui, incrementar-ne quasi un 30% més. Com és lògic, aquest increment de places turístiques requerirà també de més mà d'obra, que, si pot, vendrà a instal·lar-se amb la família. Voldrà dir més població resident, més habitatges, més aigua, més energia, més residus, més vehicles, més aparcaments. La locomotora a tota velocitat, mentre anem cremant trossos de Menorca. Exhaurint aqüífers, trinxant territori, perdent renda per càpita comparada i provocant la degradació d'algunes zones turístiques ja desgastades.
2: Necesitamos madera! Traem madera!
0: Tot amb l'esperança que la gent no miri més enllà d'una legislatura. Imaginem per un moment la Menorca de 2035. La planificació territorial és com la sanitat. que anar-hi amb les mans netes, o les conseqüències posteriors poden ser irreversibles.
3: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Benvinguts, amics, amigues. Benvinguts en aquest nou programa on escoltarem cançons de músics que en algun moment de la seva vida han viscut a Menorca. Alguns hi han fet només un parell de temporades, altres tenen casa aquí i venen moltes vegades. Són músics que han compost aquí, a la nostra illa, que han caminat els nostres carrers i que han respirat el nostre vent. I han estat, per tant, residents menorquins. Aquesta gramola és per ells i la seva música.
1: La gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb un apost i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: Arrencam amb el quart capítol. Començarem fent sobretaula amb Connexió Menorca, conversant amb el convidat d'avui, en Miquel Trullol, glosador actual amb qui mos aproximarem en el glosat menorquí, aprofundint en el context i les dinàmiques que el caracteritzen actualment.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar a les 7es Jornades Llibertàries de Menorca, per tal d'esbrinar si s'anarquisme i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim.
2: Saltreveu de sa glosa. Un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses. I un espai de joc a través del glosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
3: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

de festejar. Ho nego a Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: penes.
1: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
2: Formigues que corren dins un caos vegetal, se'n miren, s'angoixen, l'imperi arriba al seu final.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX. Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: Arrencam amb el quart capítol. Començarem fent sobretaula amb Connexió Menorca, conversant amb el convidat d'avui, en Miquel Truyol, glosador actual amb qui mos aproximarem en el glosat menorquí, aprofundint en el context i les dinàmiques que el caracteritzen actualment.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar a les 7es Jornades Llibertàries de Menorca, per tal d'esbrinar si s'anarquisme i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un porc.

0: Acabam d'escoltar una glosa d'en Moisès Coll, acompanyat per na Júlia Muñoz de Ses Porgueres, una glosa que mos convida a obrir l'entrevista de Sobretaula d'avui. Després de tres entrevistes amb Connexió Menorca, Euskal Herria i El Principat, on hem pogut aproximar-nos i entendre sa glosa i s'improvisació oral des dels cossos i les experiències concretes de ses dones glosadores, avui reconnectam amb Menorca, ja que tenim ganes d'aprofundir un poc més en el context i sa dinàmica desglosat menorquí. Entendre com es dibuixa i es configura el mapa i els circuits actuals, com també analitzar ses lògiques i maneres de fer que s'hi donen. És per això que hem convidat a un glosador actual, en Miquel Truyol, per veure què n'opina ell. Benvingut, Miquel, com va?
1: Molt bé.
0: Molt contents que estiguis aquí.
1: Que bé.
0: Per a aquelles persones que no el coneixeu, dir que en Miquel és biòleg, fa feina des de diferents sectors en favor del medi ambient, és fill de sa pagesia i un actual glosador en el panorama de sa glosa menorquina. Per posar-nos en situació, Miquel, mos podries explicar com es dibuixa a trets generals el mapa desglosat menorquí avui dia? Xerram de com i on existeix sa glosa, quins són els agents i els espais actius, els circuits d'aprenentatge i de glosar...
1: Moltes vegades se diu que que sa glosa menorquina està passant un bon moment. I jo crec que sí que es ve, que està passant un bon moment. Vegem el darrer any de glosadors i glosadores que hagin glosat amb actiu. Podem dir que hi ha unes 22 persones que han fet glosats amb actiu. Vull dir que és una de ses èpoques, segurament, de ses qui tenim coneixement, que podem dir que n'hi ha més, amb una diversitat important d'espais, no sempre en els espais històrics. Es podria dir que sa glosa menorquina encara té com a tres grans espais. Hi hauria l'espai escènic, d'escenari, l'espai de bar, que encara hi és, i l'espai de porxada de lloc, que ha anat evolucionant. Ara és un espai més d'hortal que de porxada de lloc. També perquè ha anat evolucionant la pròpia cultura de la pagesia. Però aquests tres espais, de qualque manera, cada un ha evolucionat de manera paral·lela i de manera diferent. N'hi ha que s'han mantingut més amb potser amb arrels més tradicionals, n'hi ha que han innovat més amb públics diferents, i crec que és interessant poder pensar en la glosa menorquina amb aquesta diversitat, perquè jo crec que és una de les claus perquè pugui persistir. Clar, i aquí, si m'ho anem cap enrere, la glosa també ha anat basculant un poc entre lo vivencial i lo escènic. És a dir, la glosa, a final dels anys 70, anava desaparegut i es recupera, apareix tota una sèrie de figures, torna de caure, fins que arriba un moment que els anys 2000, el 99 i el 2000, hi quedaven molt pocs glosadors. De fet, amb actiu, només hi quedava Miquel Ametller i Esteve Barceló. Que en aquell moment, a través d'un viatge justament del País Basc, en Miquel Ametller torna en la idea de demostrar glosar. I aquí és on apareix l'associació Soca de Mots, que serà clau durant un temps molt concret. Apareix de manera totalment instrumental, és a dir, anem a crear una associació per poder fer cursos, per poder fer formació, per poder rebre subvencions de l'administració, i això és un element que ajuda a configurar, ajuda a entendre la glosa dels darrers 20 i escaig d'anys, que és que hi ha una associació no tant de militància, de gent que vulgui viure la glosa, sinó és una associació que sobretot serveix com un paraigua. Aquesta associació sempre també han tingut les seves lluites internes des de gent que entenia que el que havien de fer és fer pinya associativa, i de gent que diu no, seguim cada un els seus espais, cada un els seus mons i cada un les seves diversitats i submons, però anem a tenir un paraigua legal fins i tot per poder anar a glosar a segons quins espais que no podríem fer concerts. Això arribam ara, aquesta associació ha tingut els seus vaivents, ha ajudat a crear també cursos. A part de l'associació, hi ha hagut diferents grups que s'han anat per afinitats diferents, sigui per afinitat de geogràfica, sigui per afinitat d'inquietuds de manera d'entendre-se glosa, sigui per manera de purament d'amistat, tot i haver una associació, sí que es ve que sempre hi ha hagut com a grupets dins del món de la glosa. I dins aquests grups de manera d'entendre diferent la glosa, deu fer dos o tres anys que apareix una altra entitat que s'organitza també de manera legal, que seria el col·lectiu Glosera. En gent que pot estar en els dos espais, en gent que et sent còmode en diferents espais, perquè això també sempre ha passat, és a dir, quan hi ha hagut diferents grups, hi ha hagut gent que ha anat basculant, hi ha hagut gent que no, gent que s'ha quedat més en un espai concret.

0: Però això genera un univers de diversitat que és molt interessant perquè algú dins aquest paraigua gros que podia ser soca de mots no es podia sentir còmode fent segons quines coses. Algú crea un grupet que es pot sentir més còmode fent la seva manera d'entendre's glosat i podem pensar soca. Avui en dia és no la vintena de glosadors en actiu, sinó la cinquantena, tal vegada, de gent més implicada en el món de la glosa. No hi ha una única visió de la glosa, sinó que hi ha com a diferents paraigües i conviuen i es relacionen de manera heterogènia.
1: Actualment dius que hi ha una vintena més o manco de glosadors en actiu. Et volia demanar, per fer-nos una idea, quina ha estat l'evolució en termes de gènere, tenint en compte que començàvem aquest programa de ràdio amb el testimoni concret d'una campiona i vèiem les dificultats històriques que les dones o les identitats dissidents de gènere han tingut per arribar al context i a la veu pública. Podríem dir que avui dia hem superat això, però estaria bé desgranar-ho un poc i analitzar si realment estem en un punt que ja tenim la feina feta o, tot i que haguem fet camí, encara n'hi ha per fer.
0: Clar, és un poquet difícil, però bueno, la foto d'avui en dia és que a nivell de gènere a les glosadores que hi ha no arribaria un 20%. Estem xerrant de 4, 5 de glosadores en actiu. Fa uns anys que m'havia fet la mateixa pregunta, anàvem un poquet igual, amb un 20%, però amb persones diferents. I si anàvem un poquet més enrere, no arribàvem a un 1%, és a dir que realment hi ha hagut una pujada. Per tant, evidentment no hi ha una distribució equitativa a nivell de gènere, però no el tinc tan clar si és una cosa que és fruit d'on venim o és perquè ara estem aquí.
1: De fet, connectant amb l'entrevista d'ana Joana Trià i a través del testimoni concret d'ana Championa, que m'observeix per fer-nos una idea, no?, de quines han pogut estar aquestes experiències en els darrers temps, en el darrer segle, un parell de segles enrere d'aquestes dones, t'anava a demanar si creus que hi ha relació amb aquests testimonis oblidats o silenciats de glosadores antigues com ana Championa i de temps passats amb aquesta manca d'equitat de gènere actualment en la glosa menorquina, no?
0: També és difícil, es podrà contestar, però està clar que en el moment que silenciem referents te sents amb molta més pressió a l'hora de sortir. I pot tenir a veure en com era la societat vers el gènere fa uns anys enrere, però també quins són els referents que tenim. És a dir, quin és el punt de referència si m'ho anem mirant per enrere.
1: Quan fa que gloses, Miquel? D'on et ve això de glosar i com n'has anat aprenent?
0: Aquí hi hauria com a dues respostes. Jo he començat a glosar com a dues vegades. Com en 7 o 8 anys, i en 10 o 12, quan arribes a l'adolescència, desaparesc, perquè tinc aquella pressió d'ai, ai, ai, ai, i això no. M'aquest amb una idea de això no van jo. Com que també hi havia com aquest mite autocreat, perquè és un mite que els propis glosadors s'han creat, de sinnatisme, de, clar, si no neixes i no ets un gran glosador, ja no ho seràs mai. I després ja glos, ja fa una vintena d'anys, que a partir d'uns discursos, dels darrers cursos que va fer en Miquel Amalé, que en realitat, més que didàctica, o més que element pedagògic, el que te feia era, és a dir, apadrinava i te punxia per sortir a glosar. Es pot dir que antigament, quan els glosadors aprenien a glosar, que es deien aprenem tots sols, no aprenien tots sols, això és un mite que es creaven, aprenien escoltant, aprenien perquè hi havia un ambient on te respirava molta glosa, però tenies algun glosador que te marcava amb el dit i t'apadrinava. Els tallers de Namalé, d'alguna manera, funcionaven així. Jo, en certa manera, li puc agrair a Namalé que me va empènyer. I quan vaig aprendre a glosar, després.
1: Volia aturar un moment en aquesta primera fase que has dit que glosaves, que eres de més al lot, m'imagino, i entenc que aquí no va ser a través de cap curset de Namalé. Com en vas aprendre, aleshores?
0: Aquí era pel que me va explicar mon mare i mon pare, perquè tenia un avi glosador, de quin eren els quatre secrets de la glosa, de l'ú de pensar la glosa pel final i una mica ritme i una mica s'amplada dels versos, i ja senzillament jugava.
1: És a dir, podríem dir que el teu primer contacte amb la glosa sí que va ser més fidelment adaptant-se a aquesta tradició oral dins l'àmbit familiar i després amb el temps, donat també el context social que hi havia amb la glosa i donada la importància de la figura d'ana Malé a aquells temps, vas tornar a reprendre.
0: Clar, jo la glosa l'havia viscut i no la vaig deixar de viure a través d'un fil familiar. Aquest fil familiar m'empap de molta glosa. Fins i tot quan me l'explicava coses hi havia una certa resistència d'acceptar algunes coses que deies, no, jo de per darrere m'han dit que és una altra cosa, per tant sí que tenia aquest arrelament, però també hi havia aquell punt de síndrome d'impostor de dir, jo no soc glosador, perquè si no ho he estat, ja no ho som.
1: Trets generals, d'ençà que vas començar o des que eres al lot fins a dia d'avui, quines coses, a nivell titulars, destacaries en l'evolució de la closa i el closat menorquí?
0: Jo crec que, bàsicament, una de les coses més interessants és el canvi que hi ha hagut dins els públics. Això és un motor per fer canviar els propis glosadors. Te sents que hi ha un públic diferent que t'escolta i això fa que certs perfils de glosadors ens podem sentir més còmodes de glosar d'una manera o d'una altra. És a dir, aquesta diversitat de públics fa que, d'alguna manera, si abans el públic desglosat era un públic de gent ja un poc més gran, més tradicional o més vinculat, d'alguna manera, a un tipus d'humor, per glosar bé, havies d'estar molt ficat allà. I això vol dir que hi havia glosadores que se't podien sentir més còmodes i n'hi havia que no tant. Aquesta diversitat de públics fa que crec que tothom, o gairebé tothom, d'alguna manera pugui encaixar amb espais diferents. I crec que això és molt ric, perquè pot fer animar i pot fer treure prejudicis, fer treure màscares.
1: Anant ja a concretar algunes qüestions desglosat, com explicaries a algú que no ho ha vist mai quin és el format actual d'un glosat menorquí, en tant el nombre de participants, les parts d'un glosat, la pujada en escena, la durada, si hi ha rols, inclús quina funció social té avui dia el glosat menorquí?
0: No puc contestar aquesta pregunta de manera unificada, el que sí la puc contestar per espais. És a dir, l'espai de glos, aquesta que jo deia que hi havia com a tres espais, de lo que seria de porxada de lloc, o familiar, o de Hortal, el rol és molt concret i és un rol que sí que té una funció bastant important, que és de fer explícit o de dir coses dins un context d'entreteniment, coses que poden ser de broma o coses que poden ser molt sèries. I crec que això encara es manté en alguns espais, i sempre dins aquest context d'entreteniment. Després hi ha la glosa aquesta d'escena, d'escenari, on el rol ja és bastant més diferent. I aquesta és una mica, crec que és qui encara no ens trobam. Perquè és una gent que te convida, pot ser una associació de veïns, pot ser un ajuntament, i allà ja fugim del tema més personal i moltes vegades el glosat es fica més amb els propis glosadors. O ens ficam, si ens atrevim, a fer una mica de crítica social en es balla o qui sigui d'aquell municipi o personatges populars que siguin referents del públic, però de manera molt esporàdica i depèn dels teus companys de viatge. O quan mosrem una mica perduts, doncs entrem a picar-nos un poquet entre nosaltres i després hi hauria el tercer, que és el tema més de bar, que és una mica més obert. La dinàmica amb els tres, tot i que ho he volgut separar, és un poc semblant, és a dir, la dinàmica han de ser dos, tres, quatre glosadors, més jo crec que no acaben de funcionar, tot i que hi ha hagut glosats de més. I dins aquesta dinàmica hi ha uns papers que es defineixen molt ràpid, que és un obridor, algú que obre temes, que tradicionalment algunes vegades era una mica per pedigrí, quina és la persona que té més pedigrí o més historial dins la glosa, qui és la persona local d'aquell poble, qui és el més vell. Actualment no és tan així, sinó que en alguns casos que es pot xerrar va més per característiques del propi glosador. Hi ha glosadores que et senten més còmodes obrint temes i n'hi ha que et senten més còmodes tancant. Però sempre hi sol haver aquest rol, algú que obre temes i algú que tanca i es queda enmig.
1: Diries que aquests rols tenen a veure amb cada una de les cadires o posicions que ocupes en un glosat? És a dir, en funció de la cadira que ocupis en un glosat, què esperen els altres glosadors i glosadores de tu? Es distribueixen i es pacten prèviament a cantar aquests rols, aquestes cadires? I en el cas de que sí, qui és que proposa aquests pactes?
0: Aquí és d'aquelles coses que es tenen molt clares de manera implícita sense xerrar. És a dir, amb els temps, per sort, la irrupció de nous i noves glosadores fa que s'hagin de xerrar coses, però de manera tradicional hi ha una inèrcia molt grossa que molt pres com a glosador t'encasillen d'alguna manera. O ens encasillam d'alguna manera. Jo, per exemple, som un glosador que som un gran obridor. Som un glosador més de que el glosat funcioni que de fer grans gloses. I aquests són els que, en principi, disparen, encara que no rematin. Però moltes vegades això és així i a vegades directament ets ui de l'altre que m'ho ha posat. I quan jo aparec un glosat sense dir res, a no ser que aparegui un altre que pugui ser com jo o aparegui algú que en aquell moment vulgui marcar, me col·loca endavant. Hi ha gent que directament es col·loca darrere sense dir res. I clar, i són aquelles coses, també tan menorquí, d'aquells pactes tan implícits que anem construint i aquelles inèrcies i que costa tant després tirar enrere. tot i que hi ha algunes cosetes que després està bé, d'algú que, per exemple, sempre tancat i algun glosat obert i després pugui fer un comentari, ai, què ha passat, o algú que diu, ai, jo som els més esquifar menys que glos, per favor, poseu-me enmig, i dic, però és pitjor puesto per enmig, i algú que comences, i... però clar, això si no xerra, de cop aquella persona ja va enmig. I crec que és una de les grans coses que té el glosat menorquí, que és que donem molt per sobreentès.
1: Un glosat menorquí, avui dia, d'on neix? Quin és el procés previ a acabar cantant, sigui en un bar, en un escenari o en una porxada de lloc? Són demandes que es reben, alienes? Són propostes pròpies dels glosadors i glosadores? Quins són els interlocutors d'aquests diàlegs previs? Quina informació es tracta o es té prèviament? Quins són els criteris de repartiment i distribució dels glosadors i glosadores en els diferents glosats?
0: Clar, tornem a la resposta anterior en les inèrcies. La gran majoria de glosats a Menorca avui en dia venen a demanda, tot i que hi ha propostes a iniciativa d'alguns glosadors, però aquestes propostes moltes vegades venen més enfocades a vull fer un glosat diferent, o vull fer un glosat perquè me ve de gust. Però un glosat normal i corrent, dins la normalitat que li puguem entendre, gairebé tot ve a demanda. Dins aquesta demanda, la gran majoria d'aquests glosats ve per costum. Desglosat de no sé on, d'esbarnau, sempre s'avisa la mateixa persona. I aquella persona és qui ho gestiona. Després ho posarà dins un paraigua o dins un altre, dins un paraigua de l'associació o no dins un paraigua d'associació. I no es qüestiona. Glosats particulars de finques, sempre hi ha un nexe o dos, i no es qüestiona. És a dir, un lloc no crida a soca de mots i diu vull fer un glosat. Alguna vegada sí, però molt concreta. En general, sempre hi ha un nex, i aquell nex és el qui va convidant a altra gent. En quins criteris? Això s'ha anat evolucionant. S'han passat del criteri de sempre els mateixos, de sempre els més veteranos o els qui han agradat més o els qui van anar l'any passat i de tant en tant deixant que algú entri. Han passat a un criteri de total democràcia en el sentit que glosi tothom dins una roda en la combinació que surti dins el moment d'aquella roda. Això va funcionar durant uns anys, però no va funcionar, perquè no es tenien en compte aquests equilibris de perfils de glosadors i això. I ara és una espècie d'amics de se cerquen les millors persones per aquell glosat, les millors persones que considera aquella persona que, a la qual l'han cridada, i de tant en tant intentar que glosi la majoria de gent. Però que glosi la majoria de gent vol dir que el cos gros desglosat són els de sempre. I aquells que s'han d'anar guanyant puesto, que si no glosen no es podran anar guanyant puesto, són els que fan rodar.
1: Seguint donant-li voltes al tema de les dinàmiques i dels rols que es donen en un glosat, ara també connectava una altra vegada amb l'entrevista amb la Joana Triay i ella contava que en temps de son pare, els glosats, prèviament se solia pactar un tema i hi havia una primera part que es glosava sobre el tema pactat, després solia haver-hi una altra part que era de repartir-se rols i eren els mateixos glosadors qui s'atribuïen rols diferents i contaven una història a través d'aquests rols, solia haver-hi una part que seria més de picat o de picabaralles. Te volia demanar si avui dia trobes que la dinàmica ha canviat i ara ja deixant un poc la pregunta anterior enrere de què passa antes d'un glosat, ara quan ja hem entrat en un glosat, aquestes dinàmiques estan vives avui dia? En part algunes sí, algunes no. S'han perdut totes. Quan es comença a cantar, de quina manera es comença a cantar? Quins són els temes recurrents o possibles? Sobre què es construeixen els discursos avui en dia i com trobes que ha anat sent aquesta evolució?
0: Aquí, per exemple, i me recordo una vegada una conversa amb ma mare, que escoltant un glosat actual me deia el que feis ara amb un glosat sencer és el que amb un glosat antic es feia a la fase d'escaufament, que es pica un vos entre vosaltres. O sigui, abans hi havia aquesta fase de picatser, que era un pot de dir, bueno, va, ens hem d'escaufar, i quan entraven amb els assumptes, ara comença el sèrio. Però clar, és que ha arribat un punt que el glosat s'ha convertit tot en entreteniment, s'ha arribat a fugir d'aprofundir en qualsevol tema, i que moltes vegades quan anaves a un glosat, no, han d'anar que la gent s'ho passi bé. I anar amb molta alerta de que han de picar sense enfadar i això. Clar, aquí també el glosat és una conversa. És una conversa entre glosadors que entenen la glosa de manera diferent. I moltes vegades no ho tenim xerrat entre nosaltres. Clar, aquí hi ha gent que s'adapta al públic, sigui com sigui, i per tant s'adaptarà del tot. Hi pot haver gent totalment inflexible de dir jo glòs per fer riure i m'és igual si davant tinc un públic on tinc un altre, és a dir, perquè hi ha gent que entén sa glosa d'aquesta manera. Hi ha gent que entén sa glosa com un poder transformador del públic, és a dir, de dir, d'acord, el públic vol això, però és que jo li vull donar jo altre, i jugant un poc amb aquest equilibri, però clar, tot això passa dins un glosat, i a vegades mos trobam amb aquestes, és a dir, aquestes converses de temes, no només de temes, sinó també de caràcters. És a dir, un glosador a vegades vol entrar en un tema més, més seriós, més profund o més crític, i un altre no hi vol entrar. Però això té a veure amb el que he dit un poquet al principi, de que aquesta trobada entre glosadors diferents, que això donava molta riquesa, però també certs punts de conflictivitat, que crec que és molt interessant afrontar.
1: I ens podries concretar un poc alguns dels temes que avui dia siguin recurrents en el glosat menorquí?
0: Clar, els temes que incomoden menys i funcionen millor, per sort de cada vegada n'estem fugint més, és el tema de l'atac directe, la crítica directa en el propi company, dins un context de és broma, però en el fons jo me ficaré en tu pues, perquè tens el monyo mal posat o perquè tens el nas gros o perquè el que sigui, s'altres ficaran jo perquè els calçons de tal. És a dir, aquesta espècie d'espectacle, perquè això és un espectacle, i que el públic es converteix en un guaier d'una barada de gais. És a dir, això és un tema recurrent que moltes vegades quan un glosat cau aquí és perquè no hi ha capacitat de treure altres temes i de captar el públic amb altres temes. Però quan moltes vegades dic que els protocols serveixen quan les coses no van bé, també és una dinàmica habitual dins un glosat que quan veus que decau comences a entrar en els temes ja sabuts. Que si aquestes no sé què, que si soltes no sé quantos. I això, crec que per sort la diversitat de públics ens està fent també no només fugir de so, sinó que els qui no volem entrar en aquests temes mos puguem sentir un poquet més còmodos.
1: Explicant-ho un poc ara, et referies tal vegada a tons diferents o diferents abordatges que es pot tenir per part dels diferents glosadors en un mateix glosat. I que a vegades, si aquest abordatge és més similar, diguem que tornant en paraules de la Berta, no? Si aquesta autoritat pactada, aquest sentit comú, és una cosa que s'atraca, entenc que la manera de glosar és còmoda, hi ha complicitat entre glosadors, es pot dir que s'està fent un joc en equip, a tres o a quatre. Què passa, te volia demanar, en les situacions on no es dona aquesta complicitat, perquè tal vegada aquests significants i aquests significats comuns no ho són tant i genera una distància entre glosadors que d'alguna manera fa que les dinàmiques puguin entrar en tons diferents o en abordatges diferents sobre un mateix tema o sobre un mateix glosat, i què passa amb aquestes incomoditats o tensions que es poden donar en un glosat. Et volia demanar com es gestionen, si hi ha espais posteriors on se'n puguin xerrar, més formals i informals.
0: No existeixen aquests espais. És a dir, però que no existeixin aquests espais no vol dir que quan apareix un conflicte, que no deixa de ser un conflicte, quan hi ha una dissonància dins la conversa, sigui de caràcter o de tema, no es gestioni. Quin és el problema? Que gestiona a molt petit comitè. Tothom xerra amb tothom, però moltes vegades hi ha gent que et sent al·ludida, gent que no et sent al·ludida. No hi ha un espai per seure'ns totes juntes i dir, va, què ha passat aquí? Però sí que hi ha que la gent ho comença a expressar. I diu, ai, és que aquí m'ha passat això i no m'he sentit còmode, és que aquí m'ha passat l'altre. Però tot això d'un a un. I no hi ha un espai genèric, perquè a més, quan es fa, la gent ho agraeix molt, però hi ha gent que encara se sent com a molt atacada quan li fas un petit comentari d'alguna cosa totalment constructiva de, perdones, que en aquest moment jo estic amb un to irònic i tu t'has posat amb un to més seriós o al revés, o per posar un exemple. Li hem de treure una mica de dramatisme en això.
1: Tornant en el mapa d'Euskal Herria i també del Principat, a través de Nuxue Alberdi i d'Ana Berta Llós, vèiem que un format que Euskal Herria està molt instaurat i consolidat des de fa dècades i el Principat ha anat agafant una força potencial en els darrers anys és el format de la competició, del combat. Et volia demanar si aquest tipus de format existeix a Menorca, en quina mesura, i més enllà dels espais que no són pròpiament competitius, si existeix des d'aquesta subtilesa algun tipus de competició o competitivitat entre les glosadores i glosadors.
0: Aquí és un d'aquells temes també mitificats i tabús a Menorca i Mallorca. De fet, a Mallorca encara no, aquí a Menorca han provat a fer una cosa que li van haver de canviar el nom de combat i va haver de ser torneig per rompre certes reticències, i segurament aquest torneig és on és esglosat menys competitiu de tots els que es fan, perquè tots els altres esglosats no competitius hi ha molta competició implícita, no tots, però una gran majoria, sigui perquè et tornin a convidar, sigui perquè la gent vegi que en aquesta lluita dialèctica és quedar per damunt l'altre. Per tant, sí que n'hi ha bastanta. Per sort, també, hi ha molta gent que entén que quan hi ha un guanyador o un perdedor, esglosat està mort. Vull dir que esglosat en si funciona mentre la lluita és viva, dialèctica, emocional o com sigui. I torna a la resposta anterior. També es nota que, com que so no s'aixerra, i és totalment implícit, quan algú té aquesta idea d'esglosat, de que vol acabar esglosat, que sa gent el vegi que està millor que tu, però vol que tu facis un bon esglosat i tu senzillament vols que jo funcioni o que sa gent s'emocioni. I clar, això també són dissonàncies dins la conversa.
1: Sortint un poc ja de lo concret de les dinàmiques d'esglosat menorquí, m'agradaria també fer una menció a lo que seria el perfil de glosador o glosadora actual. Si bé féssim una genealogia històrica, veiem que antigament el perfil de glosador tal vegada era molt més homogeni, responia al manco en el context públic a un cos d'homo, normalment era d'una classe social humil, eren persones humils, famílies humils, molt arrelades al camp, a la pagesia, inclús en molts casos xerrem de persones glosadores analfabetes i molt arrelades en el món rural. Jo te diria com ha estat aquesta evolució, si avui dia es manté en essència aquesta identitat intrínseca en un glosador, donat que el món ha canviat molt en els darrers anys. Te volia demanar quin és el perfil actual d'un glosador i quins atributs creus que se li atribueixen en termes d'èxit i reconeixement. Què s'espera a nivell social d'un glosador per ser un bon glosador?
0: Antigament es veia que hi havia aquesta idea d'esglosador, amb aquesta idea totalment romàntica de romanticisme del buen salvaje, vull dir, que esglosador havia de ser un salvatge, però de manera excepcional. I això era una cosa mitificada que d'alguna manera algú ens arribava fins aquí. La gent te pressuposa aquella rapidesa, aquella paraula sempre a sa boca, aquella capacitat de fer riure, de no quedar mai callat. I això encara s'arrossega, perquè els mites costen molt de treure. Més enllà d'això, sí que es ve que el perfil ha canviat molt. Avui en dia a Menorca hi ha una heterogeneïtat de perfils molt diferents. Podien dir, hi ha mestres d'escola, hi ha llicenciats, hi ha pagesos, és a dir, hi ha molta diversitat diferent, diversitat també ideològica. Podien dir que dins el món dels glosadors pues, trobarem des de comunistes fins a gent totalment conservadora, i això també li dona un cert punt de riquesa i de repte i de certs conflictes, perquè ha canviat molt aquest perfil. Al final, l'ull de solta te determina molt. Si l'ull de solta te veia com un bon salvatge, t'havies de comportar com a tal. En el moment que això va canviant, i dius, no, escolta, jo potser un pagès il·lustrat o potser som un biòleg. I som un biòleg també com a glosador. I si jo com a persona t'ull d'aquesta manera, com a glosador també t'ull d'aquesta manera. I això es ve que no tots els públics ho accepten encara, és a dir, ja moltes vegades te predetermina que has de ser d'una manera concreta, però també està canviant. I crec que això també te dona molta riquesa. I, perdona, el que has dit de quines qualitats es donen per un bon glosador, crec que la gran notícia és de que hi ha molt d'ulls i molta mirada diferent, que ja ha canviat un poc aquesta mirada, i no tothom, tot i que hi ha una mirada majoritària, que dius, ai, aquest que ràpid que és, fins i tot que agressiu. És a dir, aquestes coses es valoren, la veu, la potència, aquesta agressivitat, aquesta capacitat de contestar a l'altre, però també es veu que algú que es pugui fer emocionar o que pugui xerrar d'una altra cosa, hi ha una altra certa part de públic que li agrada. I hi ha comoditats, incomoditats, que ara ja es fan explícites dins el públic. I crec que això també és molt interessant, per com serà la glosa d'aquí 10 anys.
1: Tornant a l'entrevista que li fèiem a Nuxue Alberdi, que partíem del seu exercici analític juntament amb les seves companyes Bertsolaris, que es resumeix en el llibre de Revers, Testimonis de dones Bertsolaris, i sabent del cert que l'has llegit i rellegit, volia recuperar alguns dels mecanismes que s'han identificat en aquest llibre i que ella nombrava s'entrevista del capítol segon d'aquest podcast, com és la no autocredibilitat ni mereixement amb una mateixa. Ser sempre les altres, les convidades, no? Com d'una festa, com si no acabés de ser la pròpia. Trobar en els espais formals i informals amb els companys homes, no? Aquesta manca de compadreo que deia ella, o de complicitat que entre companys homes sí que hi ha. Xerrava, no?, d'aquesta falta de paritat en la interlocució prèvia en l'organització i en el propi context desglosat, no? Aquest rol de dona subordinada que moltes vegades se t'obliga a jugar damunt de l'escenari encara que no sigui del teu gust. A partir de tots aquests mecanismes i d'altres que tu deus tenir en ment, te volia demanar si creus que són situacions aïllades del context propi basc o si creus que són situacions que d'alguna manera també aterren en el context actual desglosat menorquí, no? En definitiva, el que et volia demanar és de quina manera perceps tu les experiències de les teves companyes glosadores.
0: És un tema que avui en dia sembla que estaria superat de manera superficial. Fas un taller de gloses i te venen majoritàriament més dones comus i la gent ho veu normal i ningú alça una cea i sembla i veus una dona que puja damunt un escenari i ho veus normal. Vull dir que en aquest sentit sembla so, però aquesta dona la posen enmig, desglosat, de manera natural. És a dir, passen coses que jo crec que no són tan explícites, no són tan marcades, però hi ha unes, moltes inèrcies o molta cosa d'aquelles que no ens donem ni compte que encara actua. Per exemple, tallers. Una cosa que em vaig donar compte, sobretot de fa més uns anys, que quan un home venia a fer un taller, podia venir 3 anys a fer un taller i no tenia cap pressió i podia seguir fent el taller. En el moment que venia una dona a fer un taller i al cap de 4 jornades no destacava un poc, era molt més fàcil que abandonés. I saps qui quedaven? Tenia un poc aquell ull, aquella pressió d'ai, ai, ai. Això em va una de les coses que em va fer pensar molt del llibre de Reverso, que és el fet també de la diferència de les dones quan comencen, que van volades i animades i esperonades i tot el que vulguis, a quan ja s'han d'instaurar. O sigui, quan ja una dona s'ha d'instaurar dins el món de la glosa, no és tan fàcil. També reconec que dins aquest món al final queden pocs que estan allà instaurats, però sí que ho té molt més fàcil. Jo vaig començar a glosar i vaig poder permetre'm fer 3 o 4 anys fent berenetes i glosar aquí i allà, equivocant-me, fins que al cap de 4 o 5 anys vaig dir, ara sí. Alguna dona que comença a glosar i que el primer any ja surt a glosar en públic, si després es vol desconnectar, té molta més pressió damunt, o jo l'he notada, i aquestes coses crec que hi són.
1: Xerràvem amb la Berta, no?, en el capítol 3, i el Manco al Principat han anat detectant, no?, que per part de les experiències de les dones, identitats dissidents, hi ha una demanda de que els processos d'aprenentatge puguin ser un poc més lents, més a foc lento, no? En canvi, sí que es percep que l'experiència per part dels homes és que fent molt poca estona que han après 4 coses, ja se senten d'alguna manera legitimats i amb aquesta valentia per pujar damunt d'un escenari, no? I és interessant això que observaves en els cursets, perquè ara recupero unes altres paraules de Nushue, no?, on ella deia que evidentment la tècnica és absolutament imprescindible per cert d'improvisar, però també hauríem de posar més atenció en el context que possibilita o impossibilita poder desenvolupar aquesta tècnica per aquest art, no? I tal vegada, doncs, me fa pensar que hi ha coses del propi context menorquí que segurament avui hi hem passat per damunt i n'hem nombrat, però que d'alguna manera si repensessin o s'intentessin dur a terme de maneres diferents, potser o probablement es dibuixaria un context a vegades un poc més amable o més possibilitador, no?, per aquestes experiències que tal vegada no són aquests perfils tan ràpids o tan legitimats o tan envalentonats de bones a primeres, no? Així a moda de reflexió. I per anar acabant, Miquel, perquè no mos queda temps, te volia llançar una darrera pregunta que té referència amb els reptes que avui dia té la glosa menorquina en el context actual que vivim com a illa. Quins descriuries tu a priori?
0: Jo moltes vegades, quan he anat descrivint coses, i fins i tot he dit un parell de vegades la paraula conflicte, però jo té una vessant molt positiva, perquè en la resolució d'aquests conflictes hi ha d'haver molt de diàleg i molta conversa, i jo crec que aquesta heterogeneïtat de glosadores, de públic, de funcions, d'espais, i no entendre la glosa com una sola cosa, sinó com a coses molt diferents i totes precioses, crec que és un molt bon punt de partida. Però clar, quin és el repte? no crear bombolles. És a dir, dins aquest món, la glosa ara està bé. Com que està bé, es diversifica. I en el moment que es diversifica, ja no l'hem de salvar. Quan l'hem de salvar, anem tots a una. En el moment que no l'hem de salvar, la volem viure plenament. I aquí és on entren les diferents mirades o visions que tenim damunt la glosa. Per això un repte és que aquestes diferents visions puguin conviure, puguin conversar entre elles. Que no tenen per què mesclar-se. Si jo no vull anar a un glosat de no sé on a fer de bufón de la corte, no tenen per què anar-hi, perquè no estic a gust. Però hi ha gent que està a gust i només vol fer so. I d'alguna manera hem de poder conversar i un moment que me vengui de gust poder-hi anar i poder-nos entendre. I que no passi jo de que baixant d'un escenari que després va a ser seva i tots mos contant coses però allò per baix. És a dir, per jo és gran repte, ja que la glosa és una conversa, per això és gran repte la conversa entre visions de la glosa.
1: Molt bé, Miquel, doncs ha estat un gust poder-te escoltar, conèixer un poquet més a fons la percepció i la vivència que tens sobre el context i les dinàmiques de la glosa menorquina i desglosat menorquí en temps actuals. Seguiríem 3 hores, com amb totes les convidades, fent-te preguntes, però el temps no mos ho permet. Així que moltíssimes gràcies per la teva col·laboració i mos veurem per les porxades de lloc, per les tavernes, per els escenaris i on faci falta. Moltes gràcies, Miquel.
0: De res.

Avui, a Fer Memòria, recuperam la figura d'en Pere Vinent, conegut com l'amo de Carbonell. Nascut a Mercadal l'any 1926, va prendre glosada al lot i es va retirar a l'homenatge que li van retre a Ferreries l'any 92. La glosa que recuperam és precisament d'aquell homenatge. I és un glosador actual, en Joan Moll, qui mos en fa la crònica.

0: Pere Vinent i Pons, l'amo de Carbonell, tot i que la diferència generacional que m'ho separa amb en Pere me va impedir voler glosar i, per suposat, glosar amb ell, tinc la sort de mantenir una amistat molt polida i propera amb un fill seu, amb en Pere Vinent, gran amant de la glosa i glosador també, encara que ell no es vulgui acabar de creure. I aquest fet m'ha permès aproximar-me i conèixer un poc més la figura de son pare, juntament, com és lògic, amb alguns registres de glosats antics que mos brinden l'oportunitat de poder escoltar i gaudir d'aquells magnífics glosadors. D'en Pere Vinent destacaria dos aspectes fonamentals del seu estil glosadorístic, que per jo el col·loquen a un lloc destacat entre els glosadors de l'època. Un és l'excel·lència poètica dels seus versos, i l'altre seria el domini tècnic que es maneix de la glosa. Quan me refereix a l'excel·lència poètica d'en Pere, en podem trobar molts exemples, i un d'ells en aquesta glosa que acabam d'escoltar, on en els dos darrers versos va sentenciar: i amics, m'enduc ferreries mesclat dins la meva sang. Quina manera més preciosa d'expressar un sentiment. Una meravella. Versos com aquests sobresurten dins un glosat. Aquesta glosa la va cantar l'any 1992 a Ferreries, a un glosat homenatge que li van fer seus companys i amics glosadors, juntament amb les seves famílies. Una vegada ell ja havia anunciat que deixava de glosar perquè sa salut ja no l'acompanyava. I dins el marc d'aquest mateix glosat hi podem trobar altres perles poètiques, com quan va fer una glosa d'agraïment en els seus amics per tota l'ajuda que li presten, i diu: a la Mare de Déu vaig demanar si Déu vos podria pagar el que jo vos deixa deure. Una mostra més de la destresa de l'amo de Carbonell per transmetre missatge utilitzant recursos estilístics que fan que la glosa cobri una bellesa especial. Era hàbil en Pere per fer ús del llenguatge metafòric. Un altre exemple la trobam a les acabades d'aquesta ballada, quan en Pere fa una glosa de comiat i amolla aquesta joia, que diu: sa despedida sempre és cruel, quan del cor s'estreny sa vena. Adiós tolo, adiós guitarra, amb tu et deix sa meva veu. I adiós, glosadors d'arreu, per voltros faré una novena, perquè vos la mereixeu. I adiós a tothom arreu, si no mos veim a la terra, que mos trobem tots al cel. En fi, una delícia de glosa, que, vaja, el meu punt de vista, mereix ser guardada dins l'arxiu de sa memòria d'esgosant menorquí. A part de l'excel·lència poètica que he comentat antes, aquesta glosa també hi trobam versos preciosos, com quan diu: del cor s'estreny sa vena, adiós tolo, adiós guitarra, amb tu hi deig sa meva veu. Hi ha també, i es pot veure, un domini tècnic. És una glosa vestida i bastida, on hi ha coherència d'idees, tots els versos tenen missatge, hi ha una claretat i qualitat lèxica i semàntica, com a tantes i tantes altres gloses d'en Pere. Així com també podem veure un gran domini de sa rima i sa mètrica. Encara que empri algunes rimes assonants, que és un recurs totalment acceptat per glosar, a ses gloses d'en Pere difícilment sents mots dissonants, el que indica que tenia ben interioritzada sa musicalitat de ses paraules. I a nivell mètric també. Quan l'escoltes, veus que els versos flueixen dins septasíl·lab de ses porgueres i no se senten versos forçats. I res, dit tot això, crec que no mos queda res més que agrair a persones com en Pere Vinent i tant d'altres glosadors que hagin sabut servar i estimar aquest tresor tan valuós, que és sa glosa, i que a dia d'avui encara podem gaudir en plenitud. A tots ells i elles, moltes gràcies.
1: Bueno, bones tardes. Estem aquí a les sèptimes jornades llibertàries, correcte? Estem amb la Carol. Hola, Carol.
2: Hola.
1: I te volíem demanar si mos podies fer una petita explicació de què són les jornades llibertàries.
2: Les jornades llibertàries són unes petites jornades que fem durant un dia, un cap de setmana, una vegada a l'any, on intentem dur propostes de caràcter llibertari que ajudin com un poc, bueno, un poc d'oasis dins d'aquesta societat, no? Com alguna proposta que no vagi de sa mà d'un pensament capitalista, sinó que sigui tot des de sa gestió, i intentem dur ponents que vagin, bueno, afí en aquests pensaments.
1: Que mos aportin recursos.
2: Que mos aportin pensament, recursos, clar, maneres de seguir fent, ganes de seguir fent també, perquè a vegades anar contracorrent costa, no? Com és energia.
1: Molt bé, Carol, m'ha agradat molt la resposta. I ara, ja que hi som, Ja que són les sèptimes jornades llibertàries, te volia demanar, saps què és un mot heptasil·làbic?
3: Un heptasíl·lab és un vers de set síl·labes comptades fins a darrera tònica o accentuada. És un dels versos de conreu més continuat a la poesia i la tradició popular, com ara la glosa i la cançó improvisada, les danses o els romanços, entre d'altres.
2: Set síl·labes dins la frase d'aquest mot.
1: Set caigudes. Set caigudes. Perfecte, caigudes. Molt bé, ho has de dir tot el sol. Moltes gràcies.
4: Me costa que t'has colgat la cocina.
1: Mira, ara mos acabem de trobar en Roser, que fa una estona que la cercàvem, i li volem fer una pregunta. Són les sèptimes jornades llibertàries, com bé sap, no? I te volien demanar, tu saps què és un heptasíl·lab?
5: Un heptasíl·lab?
1: Està tot connectat avui, eh?
5: Està tot connectat?
1: Sí.
5: Sí. És un vers de set síl·labes?
1: Molt bona, molt bona. És que tenim aquí un desexpert amb glosa. Vamos. Bueno, seguim a les jornades, a les sèptimes jornades llibertàries, i mos han trobat a Clara, i li volíem fer la mateixa pregunta. Abans, si saps o dedueixes que és un heptasíl·lab, un mot heptasil·làbic. Són les sèptimes jornades llibertàries. Tot està connectat avui.
6: Tot connectat. Set síl·labes.
1: Yeah, molt bona, molt bona, boníssima.
6: Més assonants, consonants, més igual.
1: Perfecte, moltes gràcies, Clara. I m'ho han trobat en Laura Macaya, que ha vingut a fer una xerrada sobre el seu darrer llibre. Com estàs, Laura?
7: Hola, molt bé.
1: I te volíem fer una pregunta que connecta amb les sèptimes jornades llibertàries, d'alguna manera, molt, molt sutilment, que és, abans sí, mos podries dir que és un heptasíl·lab. Heptasíl·lab.
7: Hòstia, tio.
1: No hi ha pressa.
7: Un heptasíl·lab. No, és que ara m'heu pillat. Hepta què? Set? Set. Doncs deu ser un vers de set síl·labes.
1: Al qual, boníssima, moltes gràcies.
7: Soc bona, soc bona, amb justícia restaurativa i amb glosa.
1: Moltes gràcies. Bueno, ara m'ho han trobat a la Núria, que sabem que té connexió amb el món de la glosa. Bones, Núria, com va?
8: Va molt bé, com estàs?
1: Molt bé, anem fent. Te volíem fer una pregunta molt senzilleta, que és, ja que estem a les sèptimes jornades llibertàries, sabem si saps que és un mot heptasil·làbic.
8: Un mot heptasil·làbic? Vol dir que té set síl·labes, no?
1: Beníssim. Ja està, és tot. Moltes gràcies.
8: Gràcies.
1: I m'han trobat en Nana Gabriel. Hola, com va?
9: Hola, com esteu?
1: Te volíem fer una pregunta.
9: A veure.
1: Que sabem que estàs una mica dins del món de la glosa. Bueno, hi ha un peu per allà, no?, que a vegades s'hi posa una mica.
9: Soc fan, soc admiradora. Aquest és el meu vincle, és des de l'admiració profunda.
1: És perfecte,
9: no
1: perquè...
9: No s'hauria glossat res dels nervis que em vindria.
1: Ja, és que és difícil,
9: però,
1: eh?
9: Però us admiro...
1: Jo no gloss, jo només toco. Quan ho intento,
9: sí.
1: Però veig que és supercomplicat i per jo també és el mateix. És com, me sembla una cosa superdifícil,
9: de gent
1: però...
9: Que... intel·ligent.
1: De gent intel·ligent.
9: De gent
1: I és apassionant.
9: Molt ràpida.
1: Veure. Sí, sí.
9: I molt lúcida. Sí, sí.
1: Però bueno, com a bons fans de la glosa, te volíem demanar, saps que és un heptasíl·lab?
9: No.
1: Heptasíl·lab...
9: Vale, de set síl·labres.
1: Ja,
9: però bueno, no em diguis que em faci una.
1: És a dir, ara la següent pregunta era si sabies o podies deduir que és un peu forçat.
3: Un peu forçat és un vers heptasil·làbic que englosa sempre, normalment, com un requeriment tècnic a l'hora de construir una glosa. Això implica que sí o sí s'ha d'incloure en aquella glosa, podent ser el darrer o el primer vers en la majoria dels casos.
1: Tu trobes que... podries fer un mot heptasil·làbic, no. Un peu forçat,
9: no.
1: Per en Pele?
9: No!
1: És a dir, és na, na, nino, nino, na.
9: No, és que no ho faré.
1: No ho faràs, no, vale.
9: Mira, a mi m'han convidat fa 2 anys a fer de jurat.
1: Això ho sabia.
9: A Montagut, clar.
1: A Montagut, clar.
9: Va ser, o sigui, privilegi màxim, encantadíssima. Vaig anar allà com amb molta responsabilitat. I quan amb els altres membres del jurat ens repartíem una mica com ens organitzaríem, jo vaig dir... A mi no em feu analitzar la glossa com a tal, perquè ja estic nerviosa només de pensar-ho. Jo faré tot el que és posada en escena, no?
1: Vale.
9: Carisma,
1: sí,
9: a dalt de l'escenari, frescura, simpatia... Perquè vegis que el meu nivell la meva aportació va ser des d'aquí.
1: Però aquesta aportació és boníssima, ah, sí. Perfecte. Ja
9: doncs,
1: està.
9: Bueno, doncs si la gent es movia bé, tenia gràcia, connectava amb el públic,
1: i això era la teva part
9: de la puntuació.
1: Vale, vale, que és superimportant.
9: Sí. I ens hi havia gent que en sap més, clar, i que avaluava, doncs això, altres coses de la rima, sí, de la capacitat.
1: Coses tècniques.
9: Correcte, sí, sonoritat, la musicalitat i tal, jo feia aquesta altra cosa. Per tant, no me'l facis fer.
1: No te preocupis, moltíssimes gràcies per la teva resposta.
9: A vosaltres.
1: Gràcies, Anna Gabriel. Bueno, després d'uns quants intents, tornem amb la Núria, perquè ha estat la persona que més coneix, veiem, i li volíem demanar, abans si m'ho faries, un peu forçat, ja que han xerrat de septasíl·lab, que m'ho facis un peu forçat amb heptasil·làbic.
8: I ja que hem xerrat de set jornades llibertàries, el peu forçat podria ser llibertat per fer poesia.
1: Bona, bona, boníssima, boníssima. Moltes gràcies, Núria. Bueno, m'ho han trobat en Pele per casualitat. Bones, Pele, com estàs?
10: Molt bé, molt bé.
1: Ha anat bé, no? Bon dia, un èxit. Has fet la paella.
10: Tot bé, tot correcte.
1: Ara te volia demanar, cosa que evidentment la sabràs, que m'ho explicaries que és un heptasíl·lab.
10: Un heptasíl·lab és un vers que té set síl·labes, un mot, una frase que té set síl·labes, saps què hi vols?
1: Perfecte, no dubtava que ho sabries. L'altra pregunta, un peu forçat, saps què és o no?
10: Sí.
1: Com l'explicaries?
10: Un peu forçat. Un peu forçat, depèn si el poses al principi o al final, però és un mot que ha de sortir de set síl·labes, no de set síl·labes, dins una glosa, dins un peu forçat, però has d'indicar si el poses al principi o al final.
1: Vale. I ara, com a glosador, que ets l'únic que hem trobat per aquí, te demanarem que m'ho facis una quarteta, o el que vulguis, amb un peu forçat, que ha fet una lota que és de nom Núria, segurament la coneixes.
10: Va,
1: bé, i el peu forçat és llibertat per fer poesia.
10: Llibertat per fer poesia.
1: Llibertat per fer poesia.
10: Llibertat per fer poesia i persones solidàries. Les jornades llibertàries en tenim categoria.
1: Molt bona, Pele, molt bona. Bueno, moltes gràcies, Pele.
10: Moltes gràcies, Edu.
11: I per acabar, una estona de glosat amb en Marc Barceló en Ramallet, n'Aurora Brullet i un servidor a la guitarra, a ritme de romans mallorquí Don Francisco. Salut i glosa.

0: Ale, idò, això ha quedat aclarit, avui.
1: Ha quedat aclaridíssim, tu. No vegis espunquis com Ivana.
0: Sí, sí, ha estat curiós, això d'anar a Mascadal, d'aquest.
1: Molt bé, doncs pues res, anem a pel cinquè capítol, Edu.
0: Exacte, comencem a preparar-lo.
1: Gas vagi, idò.
0: Salut!
1: Salut i glosa, gràcies.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far.

0: Pues bueno, 20 anys són 20 anys.
1: Hem començat ja la part de les preguntes personals, no?
0: Sí, ja començam. Jo vull saber com va començar tot, com va començar en Raül Gallego, fotoperiodista.
2: A veure, sempre he tingut aquesta fascinació, no sé per què, des de petit, amb el tema dels conflictes, no? I bueno, vaig estudiar periodisme i me'n recordo, inclús abans de que volia ser periodista, era molt petit, vaig veure una pel·li de l'Indiana Jones i vaig dir, hòstia,

0: 10 o 12 anys.
1: Sí, por ahí, o inclús més pequeño.
2: Ah, vale. Vocacional total, llavors.
1: I després vaig veure un dia, havia el Miguel de la Crada, de la Miguel de la Quadra Salcedo, que era Salcedo, que era un periodista que bueno, es va morir, que feia aquest periodisme, havia començat fent periodisme de conflicte i després va fer aquest periodisme d'aventura, anar-se'n a la jungla i tal. I me recordo que vaig veure un reportatge, vaig dir, sí, aquest home el que fa s'assembla
0: a la pel·li de
1: Indiana Jones. Ves, anava inclús disfressat així de...
0: Amb un xaleco, potser.
1: No? D'explorador, i clar, vaig dir, hòstia, clar, això és el que vull ser jo, vull ser clar. Periodista. Després, amb el temps, ja vas aprenent com funciona el món, és més una consciència social, inclús política, d'utilitzar el periodisme d'una forma molt vocacional, inclús és com una mena d'activisme, no? I així ens comença.
0: Va ser la teva pulsió, llavors, aventurera, la que et va portar una mica a conèixer, com a mínim, la professió i després et vas desenvolupar. I et volíem preguntar per la foto que tens al programa, que surts en un lloc que no entenem ben bé on és, perquè hi ha molta gent armada i amb passamuntanyes, que no sé com es diu en català ara, o sigui, ocultant el seu rostre, i de fons també hi ha unes cares que semblen animatge. Ens pots explicar una mica on era?
1: Aquesta foto és de l'any passat, de la primera temporada del Punt de No Retorn, del primer episodi que vam fer. Això és el camp de refugiats de Jenin, i l'any passat va ressorgir un grup de, sobretot a Cisjordània, un grup de gent jove que volia tornar a provar la lluita armada, no? Que a Cisjordània la lluita armada es va acabar a la segona antifada, van ser derrotats tots els grups així militants, i l'any passat va ressorgir, no? I vaig decidir fer amb la meva experiència que havia cobert la segona antifada, i havia fet històries sobre també aquests grups armats.
0: Quin any, això, més o menys?
1: La segona antifada va començar el 2000. Comença així, després més heavy el 2001. El 2002 hi ha la reocupació de Cisjordània per part de l'exèrcit d'Israel. I jo vaig a treballar per TV3, quan estava començant, allà basat a la corresponsalia de Jerusalem per cobrir la segona antifada i la guerra de l'Iraq. I una de les històries que estava molt interessat era els grups armats, no? Perquè hi ha gent que decideix agafar una arma i lluitar. No? Va ser com molt interessant i alhora molt trist de veure que un altre cop és com una història que es repeteix. No? Sempre és un cercles de violència.
0: Sorgeix un altre
1: grup. Un altre cop, i tornes a veure els pòsters dels màrtirs, dels gent joves que els maten.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Per mi és reflexionar com el turisme et dona com aquella carta blanca per ser tu. Te transforma i pots, diguéssim, fer coses que no faries mai al Poble Nou.
1: Una mica elige tu pròpia aventura, no?
2: Exactament. Oh, és una cançó boníssima de Carolina Durante.
0: Exactament.
2: Pues elige tu pròpia aventura, jo elijo comida basura.
0: Pues és això, exactament.
2: M'encanta.
0: Como comida basura, saps? M'he visto de colorines.
3: Faig tot el que no faria al meu país.
0: Exacte, me despullo, no al meu país o a casa meva.
3: Bueno, perquè, a la meva...
0: Perquè jo no estic distinguint gent menorquina, gent nacional i gent internacional.
2: Ah, tots som turistes, inclús a casa.
0: Totalment. Jo, al meu punt de vista, no tothom està d'acord amb això.
3: Com? A Menorca tots són turistes?
0: No, tu quan vas a la platja ets un turista.
3: Ah, vale, ja entenc.
0: Siguis de Mercadal o siguis de tal.
2: Crec que ens ateu a visió, però no la comparteix en el 100%, perquè ja, jo per anar a la platja no sóc turista. Però, si me'n vaig a veure la pasta de sal en aquell beach club, que el mojito costa 16 euros, estic entrant en aquestes dinàmiques de comercialitzar els espais públics i de privatització dels espais públics, que aquí sí que és una turistificació personificada, consentida.

0: És a dir, tu estàs triant, som turista, quan podries anar a les roques i dur-te els beures de ca teua.
1: Quina diferència hi ha?
0: Bueno, que estàs entrant en monopolitzar els plaers.
1: Però, per això jo...
2: però el pont d'en Gil, per exemple, no? Que és un lloc natural, que no hi ha un xiringuito, tu passes per allà i de repent hi ha unes olors dels turistes que, no? que venen de dutxar-se del xiringuito i de... que això, bueno, no sé, que hi ha un punt com molt artificial, no sé explicar-ho ara mateix.
0: Sí, però que l'olor crema aquesta és molt característica del turisme i que, de fet, l'altre dia estaven entenint amb la meva família i ara estem a octubre i mos va venir com aquesta olor en una urbanització per Ciutadella i dèiem, 100% per aquí hi ha turistes en una,
1: el centre
0: un condomini.
1: El centre de Mo, desgraciadament, ja fa olor de fritanga. Jo t'estic fent un el que veig jo, un anàlisi, vull dir que sigui bo o dolent ja podem fer una altra xerrada un altre dia, però el que sí que et volia dir, insistint en això, és que el fet, vull dir, els locals agafaven i construïen una caseta a Mesquida, a Esmortar, a dos pams de l'aigua. Això és transformar el territori o no?
0: Sí,
1: això és fer el turista o no, perquè som de casa? Saps?
0: Sí, no, jo crec que, òbviament, totes aquestes són actituds que s'han de condemnar.
1: Jo no condeno, simplement estic com analitzant i observo...
2: Analitzar com canvia el comportament.
1: Com la gent es comporta en temps d'oci. Una altra cosa, si parlem de model turístic, el que és la indústria turística, ja també podem xerrar, que també em transforma, però jo en aquest cas... d'aquesta expo m'ha fet com a més ganes d'aportar els personatges, saps, un poquet aquest humor, aquesta ironia, amb un poquet de sarcasme, clar que sí, no? D'aquesta llibertat que creus que tens quan te'n vas a la vora de la mar i pots fer, bueno, doncs, te pots vestir de colorins i portar 25 inflables a sobre.
2: El Titanic Park.
1: Exactament.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en hivern, la rata i pinyades descansen. Les ratapinyades són els únics mamífers capaços de volar. El seu nom ve de llatí rata pinata, que vol dir rata alada. Els quiròpters, nom en què es coneix aquest grup d'animals, van aparèixer fa uns 70 milions d'anys, quan encara hi havia dinosaures en el nostre planeta. Van evolucionar a partir d'un tipus de mamífer terrestre que va tenir la capacitat de conquerir el medi aeri. Durant l'hivern, les ratapinyades entren en una fase de repòs anomenada hibernació. Deixen de volar per romandre inactives durant uns mesos. Es refugien en llocs tranquils i amb una humitat estable, com per exemple coves, cavitats naturals o edificis antics. Hem de tenir en compte que a la nostra regió la majoria de quiròpters mengen insectes. La hibernació es produeix com a resposta a la manca d'aquest aliment durant l'hivern i també per les baixes temperatures. A les Balears trobem una vintena d'espècies de ratapinyades, de les quals 15 es troben a Menorca. La majoria són sedentàries, tot i que poden volar entre illes. Però també hi ha espècies migratòries que poden realitzar desplaçaments superiors a les 1.500 quilòmetres de distància. Són uns animals fascinants i enigmàtics a la vegada, ben arrelats a la nostra cultura. Es diu, per exemple, que una persona renega com una ratapinyada quan té per costum festumar. Es veu que les ratapinyades, quan es comuniquen entre elles, fan com una renau en forma de petits renecs. Com a curiositat, en els escuts de les ciutats de València i de Palma de Mallorca, hi trobam representada la figura d'aquest animal. Es creu que es tracta d'un símbol medieval derivat de la conquesta catalana. També trobam representats els quiròpters en diversos personatges de ficció, com per exemple en Batman o el comte Dràcula, o en personatges mitològics, com ara els vampirs. Aquest lligam entre vampirs i ratapinyades pot donar lloc a la creença que aquests animals són perillosos per als humans, però és tot el contrari. Ja han dit que mengen bàsicament insectes i, per tant, ajuden a controlar les plagues. S'ha vist, per exemple, que poden menjar papones de processionària, una oruga molt molesta a nivell forestal. Així que ja ho sabeu, si un dia veus una ratapinyada, agraïu-li la seva feina.

0: tan sols tinc un niu. La colònia que és sagrada és el que em manté viu. Qualsevol foradet em farà aguantar el fred. Puc baixar les pulsacions de 700 fins a 7. Veus el mosquit? Me l'he cruspit. No més picades aquesta nit. Tantes molèsties, aquestes bèsties, tant quan passeges com quan ets al llit. Que hi ha una plaga, jo no faig vaga. Entro en escena quan la llum s'apaga. Sóc necessari, no hi ha qui em pari. Creus que sóc dolent? Tot al contrari.
1: La vida és la sang. Sóc petit però gegant. La nit a mi no em confon. Vaig volant per tot.

0: En aquest capítol hem escoltat Nocturn Opus 9, número 1, de Chopin, Tocata i fuga en re menor, de Bach, i Rap penat, del grup musical Xiula.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Manol.

No sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor.

les seves tora de pedres arreplega amb sa serena el reflex d'un fanal i s'amaguen els portals

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Si viatgem mil·lennis enrere, cap als orígens de la humanitat, trobarem un moment definitiu que és el pas d'una societat nòmada, caçadora i recol·lectora, cap a una societat que s'estableix en un territori i empren un procés de domesticació de plantes i animals i l'assentament de comunitats permanents. Comencen a desenvolupar-se unes societats i unes relacions amb l'entorn i entre les persones més properes a el que coneixem avui en dia. Comença l'agricultura i amb ella la societat. L'ésser humà comença a aprendre a inventar tècniques, a organitzar-se de manera més complexa, a desenvolupar identitats grupals, normes, comença a celebrar, a viure entonats en el ritme cíclic de la naturalesa, emergeixen les èpoques de sembra i de cuita, es creen divinitats i religions paganes a través de les quals es prega i s'agraeix la bonança, sorgeix l'intercanvi i l'economia, el folclor dels pobles i un llarg etcètera. Han passat milers d'anys i en el món hipermodern i marcat per la tecnologia futurista i la globalització, costa d'apreciar aquest aspecte primordial de l'agricultura com eix vertebrador. La cultura popular viu hores baixes, els mercats ja no són un punt d'intercanvi de trobada central per la gent i la majoria no sembrat ni cuit res mai directament de la terra. Aquí a Menorca, un poble d'identitat pagesa i pescadora, tenim els ingredients encara vius per retrobar-nos amb allò que som i posar en valor aquesta cultura mil·lenària. No com un museu i una idea romàntica, sinó com a pràctica cultural.

0: I avui anem a Ferreries i també baixam en el barranc del Gendà per conèixer en Tomeu Truyol, que des de fa quasi 20 anys fa feina en el projecte d'arbres del Gendà. Benvingut, Tomeu.
1: Gràcies i bueno, un plaer ser en aquesta emissora.
0: El plaer és nostre. Bé, jo començant les entrevistes amb una pregunta en els convidats i els demanam què és per tu la terra.
1: Hòstia, començant fort. Bueno, ho és tot, podem dir, no? Perquè d'ella ens alimentam, damunt d'ella ens assentam, vivim, i jo crec que és el que ens vertebra com a espècie, no? En altres i en tot el conjunt de les altres espècies, vegetals i animals, i en tots els elements, i és font d'aliment i font també després d'inspiració i de cultura, com ve des de la introducció. I per tant, jo, bueno, per això, em dic que és tot, no?
0: Sí. Bueno, i tu, un poc per introduir-te i contant als nostres oients què és el que fas, jo, bueno, sé que fas moltes coses, però així en concret estàs en el barranc del Gendà amb aquest projecte d'arbres, no?
1: Exacte, sí, sí. Ja fa, bueno, del 2006 que es va engegar el projecte aquest, i és un projecte, els d'arbres del Gendà, però jo dic que no som pagès pròpiament, perquè no visc de la producció de lo que feim allà. Però el projecte d'arbres del Gendà és sobretot un projecte d'inserció sociolaboral. Té la vessant aquesta social, és un projecte que neix de Càritas, i el que sí que té interessant, evidentment, és que és subjectiu d'aquest projecte és recuperar les varietats de fruiters locals antigues d'aquí de Menorca, perquè fa molts anys que s'estan perdent, i per evitar precisament aquesta pèrdua de patrimoni botànic i es va decidir d'engegar-lo, no? Això com a eix vertebrador del projecte, no? Amb la idea de recuperar aquestes varietats locals, de produir-les de nou en un viver, perquè la gent, que sobretot gent aficionada, gent que té hortals, que vulgui comprar arbres fruiters, pugui, bueno, adquirir-los en aquest projecte, i així, de qualque manera, per perpetuar aquestes varietats que s'estan perdent, algunes encara, no? I tot això, evidentment, dins aquest objectiu més general del projecte, que és la inserció sociolaboral, vull dir que tot el que fem allà, de viverisme amb aquests arbres, de producció d'aquests arbres, va enfocat a fer que serveixi de taller per a persones amb problemes d'exclusió social. Poden venir allà, bueno, ja sigui en contractes d'inserció, que es diuen, després també feim tallers de formació prelaboral, que es diuen, educació mediambiental, també en les escoles. Vull dir que és un poti-poti de sí. Coses que està molt bé, el que passa, clar, evidentment, el prioritari no és tant la producció, sinó donar cobertura en aquestes necessitats socials. No?
0: Sí, superinteressant, però aquests dos aspectes, no? Ja me sorgeixen moltes preguntes. Un té a veure amb la importància de les varietats locals, vull dir, la pràctica en si d'aquesta feina. Com és que és important la reproducció i el manteniment de varietats locals?
1: Bueno, perquè són un patrimoni, per una banda, en botànic, d'espècies, de varietats, que si s'estan perdent ja desapareixen per sempre i ja no es podran trobar després a un món més. I també perquè, a part, també és un patrimoni cultural, no? D'uns fruiters, en aquest cas, de varietats de fruiters, lligades a una manera de producció, de fer de l'illa de Menorca, amb unes tècniques, unes feines que també estaven lligades a quan se sembraven aquestes varietats, no? I la part després també culinària, de qualque manera, de les fruites, no? De l'ús d'aquestes fruites aplicades a l'alimentació del que en aquell moment s'emprava, no? A l'illa. Clar, si perdem això, i ho perdem, a més, a partir de la introducció de varietats que venen de fora, pues el problema és greu, no? Perquè aquestes varietats que venen de fora moltes vegades són varietats que venen d'altres zones que no estan adaptades a les condicions ambientals de Silla, no? I l'avantatge que tenen també aquestes varietats locals és que després de cents i cents d'anys pot ser que també hagin vingut de fora, que es vagin introduir a Menorca fa molt de temps, però en tot aquest temps d'anar-se sembrant a Silla s'han adaptat a les condicions de sol, de clima de Menorca, i això de qualque manera et fa més fortes i més adaptades a les condicions d'aquí, en comparació a les varietats que poden venir de fora. No? Sí. I és un poc l'avantatge i l'interès que té és mantenir-les.
0: Sí. Clar, tenen més resiliència perquè estan adaptades després d'un procés de cents d'anys, no?
1: Exacte.
0: I com comença el procés de pèrdua o un procés d'iniciació d'extinció d'aquestes espècies?
1: Sobretot això a partir dels anys 50-60, que és quan, de fet, també s'abandona bastant tota la part de fruita de Menorca. I a la vegada el que queda es va substituint per varietats que comencen a entrar d'altres zones, no? O perquè són més productives, o perquè, bueno, al final són modes també, tot, molt de tema de productes alimentaris. I sobretot apareixen també les noves varietats aquestes que venen de fora a partir de l'agricultura intensiva, no? I llavors, és clar, a partir d'aquests anys, 60, 50, 60, es comencen a substituir les tècniques que s'empraven antigament, també d'empaltar, d'anar a cercar les varietats d'aquí per seguir-les empaltant i produir-les de nou. Això també es va perdent, lligat amb tot aquest procés d'introducció de les noves varietats. I fins que el dia d'avui, pràcticament, en queden algunes, evidentment, però d'altres ja s'han perdut
0: ja s'han perdut
1: per sempre, sí. De fet, a nivell d'illa de Menorca es calcula que, perquè a nivell de fonts documentals de les varietats locals, gairebé l'únic que tenim és el de l'arxiduc Lluís Salvador, els seus toms que va dedicar a cada illa, i en els de Menorca, pues, bueno, és un tio que ho escrivia sobretot, no? Sobre els bojos que hi havia en un poble, i fins a les varietats locals que es cultivaven també a cada municipi, no? I surt un llistat, precisament en aquests llibres, de totes les varietats que en aquell moment hi havia, no? I més o manco són unes 150 varietats diferents a tot Menorca.
0: De tot tipus de fruita.
1: Sí, de tot tipus, sí. Clar, a una illa petita com Menorca és una varietat molt important. Passa que és això, que ja hi ha algunes que han desaparegut, d'altres potser estan a punt de desaparèixer, perquè potser hi queden tres o quatre arbres mig moribuns, que si no es localitzen o no es troben, també poden acabar desapareixent. El que passa aquí, un poc, el problema també amb aquest tema, és que mai s'ha fet un treball exhaustiu i amb la qüestió aquesta. De fet, l'administració, que sempre s'omple la boca de han de mantenir la biodiversitat i tal i qual, col·labora poc. A Mallorca, potser sí que hi ha un poc més de... Perquè, bueno, al final patim el centralisme aquí també. I a Menorca sí que tenen camps experimentals i van provant en varietats d'allà de Mallorca. I s'han escrit llibres fins i tot, no? Sobretot de figueres, de diferents espècies de fruiters. Però aquí a Menorca sempre ha quedat bastant al marge, no? I ja t'ho dic, no hi ha cap estudi exhaustiu per saber exactament
0: el que hi ha.
1: I clar, nosaltres amb els projectes sempre hem anat un poc de molt la marxa, no? Perquè clar, a la vegada tenim la necessitat d'anar produint. Vull dir que no hem fet tampoc, no ens han dedicat de manera exhaustiva a fer un treball de camp, de dir d'anar, bueno, cercar per tota Silla, entrevistes amb gent major, que hagi trobat el tema dels fruiters. No s'ha fet prou bé, no? De qualque manera, no? I clar, hi estem un poc sempre que navegam un poc a les fosques, per dir-ho de qualque manera, Tot i que, bueno, déu-n'hi-do, també, amb els anys que duim que feim el projecte aquest, de les varietats que hem aconseguit trobar i que de moment es podem mantenir. No?
0: Sí. I com és el procés aquest? Vosaltres trobau una varietat i a partir d'aquí la començau a reproduir una altra vegada? O...
1: Sí, és complicat, perquè a vegades, clar, hi ha gent que te diu, oh, sí, jo tinc un arbre sortal que l'avi ja l'havia vist i, bueno, i això tampoc és cap garantia de que sigui una varietat local antiga, no? Però, bueno, pots agafar-ho, per si de cas, i, de fet, l'única manera de garantir el 100% que allò és una varietat antiga seria fent un anàlisi genètic de la varietat. Però, clar, això implica ja enviar la fruita a laboratoris, que hi ha Saragossa o València, i és car. Cada fruita, no sé si són un anàlisi d'aquests, no sé, són 200 o 300 euros cada peça. I, clar, això no ens ho podem permetre de fer, no? Vull dir que això és el que t'ha d'abans de l'administració, sí que seria una feina que l'administració tal vegada hauria d'implicar-s'hi més, no? amb aquest aspecte. Però, bueno, amb això hem anat cercant. Sí que n'hi ha de varietats que, perquè, per exemple, a l'O, que l'emporter, sí que hi ha gent que es dedica ja de fa temps a cultivar fruiters i anant mantenint les varietats antigues que ja han interessat més. I de fet, allà sí que ja és una garantia, de qualque manera, el que han trobat allà, de que sí que són varietats locals antigues, no? I a vegades això depèn. I una vegada localitzant les varietats, doncs fem el procés de reproducció d'aquesta varietat, no? Amb les tècniques que es coneixen, que es diu Sempelt.
0: Sempelt.
1: Exacte. I una vegada aconseguim que Sempelt agafi, doncs això.
0: Comença el procés.
1: Vagi creixent, s'abre. Llavors, aquí també, allà dins del projecte, hi ha com dues vessants. Per una banda, la producció d'aquestes varietats per vendre i llavors també el manteniment d'una col·lecció de varietats a la mateixa finca de Saranjassa, que són ja quan, bueno, els arbres grossos, per mantenir-los allà. Per una banda, per anar agafant el material vegetal que necessitem per seguir fent empels i seguir produint aquestes varietats. I per l'altre també per tenir-ho allà com una espècie de museu de varietats antigues a l'aire lliure, no? Amb cada varietat d'una plaqueta, amb una foto de la fruita i una petita descripció de lo que és aquella varietat. I per, bueno, perquè es pot visitar, no? I clar, de varietats n'hi ha tantes, al final, que no ens produïm totes per vendre. Perquè, evidentment, d'aquestes varietats antigues n'hi ha que tampoc tindrien massa sortida, no? a nivell comercial, perquè s'ho fa la fruita més xereca o perquè, bueno, no hi ha un interès, o la gent també te desconeix i no te demaneja directament. Però, bueno, és un poc això, no? És el procés de producció d'aquestes varietats, una banda per mantenir la col·lecció i engrandir-la en el cas d'anar trobant varietats noves, i per l'altra anar produint les varietats locals antigues que més sortides tenen comercialment, entre cometes, i, bueno, i per vendre-les després a tota aquesta demanda que hi pot haver, sobretot que té d'aficionats o de gent que té hortals.
0: Sí, això t'anava a demanar, que la demanda ve de gent particular més que empreses, no?
1: Sí. A part que nosaltres el nivell el volum de producció que tenim també és petit, i tampoc podem abraçar massa demanda, no? Tot i que sempre ens han dit que si en féssim més, segurament que podrien seguir tenint sortida aquestes varietats. Però, bueno, són pocs en el projecte i hi ha molta més feina també, a part de la producció dels arbres, de manteniment de la finca, tota la part aquesta social que té també de cursos que feim i tal.
0: Sí, aquí volia entrar un poc a la part social, que m'has dit que feis feina en gent que està en una situació de risc laboral o risc social.
1: D'exclusió
0: social. I com, en la teva mirada, com veus el fet de fer feina o de, bueno, de ser un pont entre aquest context d'aquesta gent i tenir un entorn així per poder-hi fer feina? Com veus que això pot ajudar a la gent?
1: Per una banda, hi ha els que venen ja amb un contracte d'inserció, que es diu, que en aquest cas poden estar un any i et simplement mira una ajuda que tens, perquè ja és quasi un contracte normal, un contracte d'inserció, i fan allà un any de feina i aprenen el que és l'ofici de treballar els arbres fruiters, de manteniment de finca. I normalment ja són perfils els que venen en contracte d'inserció, que gent que ja ha fet feina a vegades, però que per edat, potser a partir dels 50 anys, que ja és molt difícil trobar feina o altres problemàtiques també que puguin tenir, tenen difícil d'accedir en el mercat laboral convencional, diguéssim. No? I això els permet de qualque manera de seguir cotitzant i de tenir una alternativa, no?, en aquest sentit. I llavors hi ha el que són els cursos de formació prelaboral, que aquest sí que és per formar de qualque manera amb el tema concret de la producció de fruiters. El que passa és que són cursos molt curts, són de 2 mesos. I clar, la veritat és que és poc temps per poder aprofundir molt en l'aprenentatge de les feines. No? I el que feien també, com que són conscients de que a Menorca la producció de fruiters o de fruita és molt limitat. Dins l'agricultura, dins el conjunt de l'agricultura a Menorca, el sector frutícola, diguéssim, que és molt, molt minoritari. Sí. Clar, i a nivell de sortides, llavors, també és molt més limitant. No? Mm-hmm. Per això feim els cursos aquests també ampliant un poc la perspectiva de dir, feim això de fruiters, però també una mica d'horta, que sí que hortalitza. Això no ho he dit abans, tot el que fèiem allà ho fèiem amb ecològic, que sí que hi pot haver més sortida, no? Més demanda de mà d'obra en tema d'hortalissa ecològica, i fins i tot també intentàvem acompanyar tot això amb una mica de jardineria, també, que evidentment
0: hi ha més demanda.
1: No?
0: Sí.
1: I és un poc això, el que fèiem, no? Després que es puguin acabar col·locant en feines al camp, aquesta gent, és el complicat, al final, no? Per una banda, això, perquè no hi ha massa demanda. I llavors és perquè també hi ha perfils que venen els costa també el tema del camp. No? Per ells és una ajuda, perquè amb aquests cursos també cobren una petita paga. I a vegades quasi més venen per la paga que perquè t'interessi especialment el tema del camp. No? Però intentar amb nosaltres que s'apassionin i que els acabi agradant la qüestió.
0: I veus que per almenys és fer feina de fora, fer feina amb les plantes, ja t'ha de nivell psicològic per ells, és una ajuda? O...
1: Sí, en general ho notes, sí, que agrada. A més, allà baix, ja ho coneixes... Sí. És un paradís, aquella zona de Saranjassa, del Gendà. I la veritat és que sí, que sempre hi ha hagut molt bones vibracions amb la gent allà baix. I ho veus, que sí que els agrada en aquest sentit, també. De l'aire lliure i d'una natura agraïda, no? En aquest sentit.
0: Bé, un poc anant o mirant cap a tu, que és el que t'ha duit a tu a tenir aquesta passió, una d'elles, del camp i la naturalesa, si ens vols contextualitzar un poc, què és el que t'ha duit en aquest camí?
1: De qualque manera, supos que no ho sé, vés a saber dins el cap les connexions... i la sensibilitat, i els pensaments, i els coneixements que vas adquirint al llarg de la vida, com es conjuminen i acaben desembocant o dirigint-te cap a una banda o cap a l'altra. Però amb la natura en general i amb el camp de Menorca, amb la natura de Menorca en concret, jo crec que ja és una cosa que de petit, quan als anys 80 encara es podia acampar en aquesta illa, i molts de ferreriencs anàvem a Trabaluja i a passar l'estiu, i que són coses que després te'n dones compte més de gros, no? En aquell moment ets més inconscient i potser no ho valores, Però sí que ja va ser una primera sort, no? De viure davall un pinar i de passar tot un estiu allà i uns quants anys seguits, de que contacte, no?, amb la natura, que ja, de qualque manera, te la fa estimar i te la... I tot això després, a mesura que vas creixent i quan vas mamant també de totes les problemàtiques que han anat sorgint a Silla, d'urbanitzacions, de destrucció de Silla, pues, bueno, més que mai acabes també això, prenent partit de qualque manera per la defensa d'aquests espais naturals i el camp en concret, com a espai de feina i i estil de vida, i això te la va haver de més tard. Tot i que sí, es veu que era petit per casa, jo haig dit a mon pare i mon mare que jo, quan fos grot, seria pagès i pintor. Jo, òbviament, ja se m'havia oblidat. I ara que estic en el camp i faig feina, dic, bueno, i tal vegada sí que no anava mal encaminant, no? I de fet, el que he estudiat també a nivell de formació així més acadèmica ha anat lligat un poc també en aquests temes. Vaig fer un FP2 de forestal a Catalunya, a Santa Coloma de Farners, i estem a boscos també, vaig tenir una època que m'apassionava molt. I llavors, quan vaig acabar això, vaig fer geografia autònoma també. I geografia també em va obrir molt el cap, perquè és una disciplina, diguéssim, que és multidisciplina, no? Que toca moltes vessants de tot, de donar una visió molt, molt global de tot, d'economia, demografia, geografia física, de meteorologia, de paisatge, de natura, de medi ambient. I bueno, em va agradar molt en aquest sentit també, no? I passa que després, des d'aquesta formació acadèmica, he fet poques feines lligades a això també, no? Cosetes petites. Fins que això, vaig estar a Catalunya fins al 2004 fent diferents tipus de feina, i el 2004 vaig tornar a Menorca. I ja al cap de poc, el 2006, me van oferir la possibilitat aquesta d'entrar dins el projecte d'Arbres del Gendà. La veritat és que la meva experiència en Paltant era zero o pràcticament nul·la, en aquest sentit. I me fa un poc de iuio, posant-me així a muntar, de qualque manera, el projecte aquest, que en aquell moment també hi havia en Tito, de Ciutadella.
0: De Ciutadella,
1: no sé. Sí. De fet, en Tito també vam estar molts anys junts. En Tito va deixar el 2015, em sembla. Però bueno, va ser al final un aprenentatge també d'anar aprenent la tècnica de Sant Pelt, d'altres tècniques també per produir aquestes varietats antigues. I a poc, pues, d'anar-ho disfrutant també i aprenent cada vegada més coses. I tal vegada és amb la feina que de qualque manera m'he sentit més pagès, entre cometes, i més a prop de això, no? De la feina pròpiament del camp.
0: Sí. Ah, que bé, un bon camí. Doncs.
1: Sí, jo crec que sí, perquè ja t'he dit que tampoc en vivim de la producció i per tant no puc considerar pagès en aquest sentit. M'agradaria, a vegades hi penso, també de poder viure al camp i poder dedicar-me a la producció de fruita i de produir arbres fruiters també. Però és difícil també a la vegada. Sí. I t'agafes un moment a lo que tens més segur. El projecte aquest encara pot donar molt de sí també. Però, bueno, la possibilitat de viure al camp i també és difícil. Sí. També gent que conec, que m'ho comenta, que està, bueno, l'accés a la terra és complicadíssim. Si ets propietari o... Costa molt.
0: Bé, si vols, feim una petita pausa, després xerrarem d'activisme, d'accés a la terra i tots aquests temes interessants, i te vull demanar si vols, per aquesta pausa, oferir-nos una cançó o posar-ne una.
1: Sí, sí, tenc dubtes, perquè n'hi ha una que m'agradaria posar-la, perquè el tema de Palestina me trasbalsa molt i tinc ganes de fotre una cançó perquè la senti i està bé, el genocidi aquest. I a la vegada també, com que el tema és escàs del camp i de fruita, varietats locals, fruites i tal, tinc una cançoneta feta meva, que es diu Tutti Frutti Som, i també m'agradaria cantar-la. Però bueno, deixa'm fer un glob d'aigua.
0: Sí, sé qui tu vulgui.

0: Bueno, moltes gràcies per aquest temazo.
1: Vam, si es sent bé.
0: Jo crec que sí. Bueno, saps un altre dels teus amors, m'imagino, no? La música i la cultura.
1: Sí, sí, la veritat és que sí. Crec que ja també fa molt de temps que m'agrada escriure, sobretot. Pintar també, però bueno, en el dia no pint tant. I escriure bàsicament la poesia. M'agrada fer poemes. I després, com que supos que mira, també tinc aquesta dèria musical, també m'agrada després posar-li música en els poemes. No? Mm. I surten cançonetes de tant en tant.
0: I com casa, l'amor pel camp i l'amor per la música i la poesia?
1: Bueno, jo crec que tot són coses molt, molt viscerals i molt de dins, no? I de sensibilitat. I com t'ho deia abans, que la terra ho és tot, de qualque manera. I també inspira, no? La bellesa, amb molts aspectes que lliguen amb la sensibilitat humana, pues a partir d'aquí, no? De la creativitat també, inspirat per un paisatge o per qüestions també socials lligades a la defensa del camp, de la natura, pues van sortint després aquests escrits o aquests poemes. No? Evidentment hi ha molts altres temes també. Mm. Però jo crec que la natura sempre ha estat una font de sosa d'inspiració i de creativitat. No? De fet, m'agrada molt, no te vull dir que quan vaig pel camp me comenci a empastar de fang per sa cara i olorar així s'aire com una papona.
0: Bueno, n'hi ha que ho fan, això.
1: Sí, és polit també. Sí, m'agrada abraçar molt, m'agrada abraçar en els arbres, sí. Això sí que és una cosa que molt telúrica.
0: Empaltar i abraçar.
1: Exacte, sí. I el que té, no? que és un llenguatge final, també és la natura, els elements, molt bàsic, molt primitiu, molt elemental, i en aquest sentit, pues, el contacte i el coneixement d'aquest llenguatge, intentar entendre i escoltar-lo, també penso que bueno, és molt important per el creixement i per poder viure també amb una certa harmonia amb l'entorn. No? Mm.
0: En relació amb la defensa del territori, a on veus Menorca tu avui en dia?
1: Puf.
0: Una altra pregunta petita.
1: Exacte. Bueno, no ho sé, al final la veig dins del context també general, global, de que estem en unes circumstàncies, jo crec que bastant complicades, el canvi climàtic, canvi climàtic i al final és crisi ecològica general, perquè és canvi climàtic però també contaminació de rius, de mars, de terres, pèrdua de biodiversitat, a nivell mediambiental, pues, totes aquestes qüestions que ja fa anys que venen de molt enfora, lligades a un procés, a un model, més que un procés, un model d'economia que coneixem com a capitalisme, que és un sistema voraç, és final, no? que la seva màxima és créixer el màxim, acumular el màxim de beneficis amb el menor temps possible. I clar, això en un planeta, i en el cas de Menorca, en una illa amb recursos finits, pues, és impossible. Mm. I per això estem on estem, mediambientalment, però també socialment, perquè aquest sistema també, per aconseguir els beneficis, doncs necessita explotar laboralment a la gent i crear moltes injustícies socials també. No? I jo crec que això ho vivim a nivell global i a nivell de Menorca també. No? Sempre s'ha dit de Menorca que això, fins als anys 80 més o manco tenia un model d'economia més o manco equilibrat, no? Encara que fos dins el capitalisme, però bueno, al manco hi havia com tres sectors més o manco equilibrats, el camp, l'agricultura, l'indústria i el turisme. No? Però ja de fa dècades aquest equilibri s'ha perdut totalment i tot s'ha enfocat de cara en el turisme. I això, clar, crea a la vegada una economia molt fràgil, no? Perquè dependre només d'un sector És a dir, que aquest sector falli, pues, no anem a la merda, no? No hi haurà un camp productiu ni una petita indústria que pugui aguantar després si no existeix, no? Si la desmantellem. I per això reptes que tenim, jo crec que són molt importants, molt urgents, però desespera un poc també a la vegada, perquè veus que a nivell polític, institucional, a l'administració, no es fan les passes que l'urgència de la situació exigeix de qualque manera, no? o demana, sinó que som com pilotes fora i pendant i sembla que esperam un col·lapse i sense posar-hi quadrada, no? I això és el que desespera més, no? A nivell de Menorca, veus que d'any en any es va massificant cada vegada més, cada vegada més turisme, fins i tot el camp, que fins fa 4 dies encara es mantenia un poc al marge, cada vegada més agroturismes, més les finques s'estan comprant grans capitals estrangers o, bueno, és igual, o peninsulars, però la qüestió també és un poc estranger. I està perdent el que és el camp. El camp produeix per alimentar, produeix aliments. I ara passa a ser un agroturisme, que no vol dir que no sembrin 4 coses per accedir en aquest agroturisme, per fer aquest agroturisme, però la part grossa de la producció acaba sent turística.
0: Ja no basteix una població, sinó un model turístic.
1: Exacte. I després això, que també amb la elitització de qualque manera que està agafant Menorca últimament, a nivell de camp també s'estan posant en marxa projectes de productes d'olis o de vins, però a uns preus que també són elitistes, no? que la gent local no hi pot accedir. No. I això em sembla que tampoc és una alternativa per molt oli ecològic que sigui o per molt oli tal que sigui, si no es fa també perquè la gent, el ciutadà normal, ho pugui comprar i consumir, em sembla que tampoc no veu el món. No?
0: Sí, ja pensava un poc en un símil amb el que feis vosaltres al Gendar, en les varietats locals i la resiliència que té la varietat local, no? Les varietats antigues, i com aquestes varietats de fora que han vingut en els darrers anys, que consumeixen molt més, necessiten més energia, més aigua, i no estan tan adaptades, un poc és el model que hem triat també a Menorca, no? O no només a Menorca, però que ens afecta aquí, no? Que el local, el d'aquí, el nostre, el identitari, com es va perdent a canvi d'una cosa externa que ens dona molt de beneficis immediats, però a mig termini, bueno, no sabem, però ens podem imaginar com acabarà, no?
1: Sí, el problema és això, que anàvem abandonant unes coses que estaven adaptades a unes maneres de fer que estaven adaptades a senyors en gràcies a Silla, de qualque manera, i sobretot, però jo crec que també patim una, a nivell global, i a Menorca també, patim d'una colonització mental, no? Del capitalisme, no? A tots els doblers, tot ha de ser subjecte de negoci, no? Tot ha de ser objecte d'especulació i de fer-hi doblers amb les coses, no? I a més, com més, millor, no? I com més velocitat, millor. I clar, i això no va al món, no va al món. De fet, ja ho veiem, a nivell de turisme, que fins on han de créixer, vull dir, quin és el límit, no? No ho sé, ho veig, jo en aquest sentit ho veig molt, molt pelut, la veritat. Ara, clar, no sé, jo crec que des de baix la gent n'és conscient. El que passa és que també vivim en un moment un poc difícil a nivell social, perquè estem com en un moment de baixada, no? de moviments i d'empenta de protestar o de fer coses per capgirar la situació, no? I també estem bastant desmobilitzats des de baix. Però bueno, al final ja ho sabem també, que no hi ha cap més alternativa, que és el que hi ha hagut sempre. No hi ha cap fórmula màgica, ni cap, sinó que se lluita des de baix per aquelles coses que volem aconseguir, no? I no perdre precisament aquestes coses que des d'identitat, no? Que ens defineixen com a menorquins, com a menorquines, com a illa, que són les platges, que són el seu paisatge, que és el camp, que és una llengua també, que des abans de les varietats locals i les que venen de fora, estem patint també una colonització lingüística, no? de qualque manera. I clar, si no batallam per aquestes coses, ens acabarem diluint dins d'aquesta societat global que serà tot en anglès i en castellà i en set llengües majoritàries. I llavors què serà Menorca? O què serem, no?
0: Bé, un poc aquí, per sort, tenim espais com Ràdio Far i en aquest programa també un petit granet d'arena es poden donar veu a gent com tu, a gent també que fa, bueno, que lluita des de baix i per poder mantenir per lo menys, encara que siguin converses i donant espai, que això encara hi és, no? I que seguin lluitant.
1: Sí, home, tal vegada he donat una visió un poc pessimista o un poc de sona de sa cosa, però evidentment, clar que sí, que hi ha molta gent, més com us pensant a vegades, que fa feina i que munta històries i projectes per seguir mantenint aquest caliu de reivindicació i d'identitat, no? De qualque manera. Jo crec que, però, és això el que us falta tal vegada. Ara ja m'hi fot fins baix. És que totes les lluites també, i això crec que és una victòria també del sistema, són sectorials, no? Lluitant, no? per la llengua per un costat, o contra la massificació per un altre, per dura Palestina per un altre. Jo crec que al final són totes les lluites acaben convergent allà mateix, que és el model capitalista de sistema en el qual vivim. I, clar, què passa? Que sembla que no hi ha una alternativa, no? Però, clar, serà alternativa, i tant que hi és. I jo me sap greu perquè a qualcú li farà mal dures, però socialisme, comunisme, anarcocomunisme, com li vulguis dir, són sistemes que plantegen el manco teòricament un altre model de funcionament, no? De lo col·lectiu, de lo públic, de l'interès comú, de la societat, i és cap aquí que han d'anar. Després, clar, evidentment molts exemples han fracassat amb aquests models, no? Però a nivell teòric sí que són més justos que no és capitalisme, no? I a lo millor, evidentment, que ses alçades que estem al segle XXI, pues, a lo millor és una mescla de diferents models o diferents coses, no? Però que sí que sobretot una cosa que prioritzi el col·lectiu, el comú, que acabi amb aquest individualisme i amb, que mos un sistema capitalisme de que casa la seva i casa el seu llombrigo, el seu cul i prou, sinó si no poden sobreviure tots, no? I aquestes desigualtats de rics i pobres, no? Que cada vegada augmenten més. Veus aquí ara això que comentàvem abans, que Menorca s'està convertint en un elitisme bestial, no? De gent amb un fotimer de pasta que venen aquí i quan la gent d'aquí no pot accedir a un habitatge solament. Per tant, si no prioritzem això, el col·lectiu i el de tots, no anarem al món. I això com s'aconsegueix? Pues planificant l'economia. Planificant, no pot ser deixar-ho en el mercat, no? Es oferta i la demanda, no? Hi ha l'especulació. Sí. I aquí hi ha un nínxol de negoci, fer, vinga, fins baix i fins que tal, i després anem a una altra banda.
0: Sí. Quant i menys tenir una visió, no? De quin model volem, perquè al final anem a cegues i anem a el que el capitalisme marca.
1: Jo crec que per això sí que hi ha l'alternativa, una economia planificada i tant que hi és. I ajuntar després totes aquestes lluites envers de cap projecte comú, de cap model comú de planificació, jo crec que sí, que hauríem d'anar tots a una ja directament a demanar cap model nou. No? No lluitant per separat amb cada cosa, sinó aglutinar forces per empènyer cap un nom. Ara sona molt utòpic, molt de so, així com estem tots, evidentment, però crec que és l'única alternativa. ajuntant-nos en totes les lluites per proposar un model diferent, no? Que ja hi és, crec jo. I a veure, va, el que passa, clar. Feim anys, també. I a vegades te canses un poc, també, de quan veus bueno, que en tots d'anar cap a millor, sembla que anem cap a pitjor, no? Ara hi ha eleccions europees, que sembla que el Parlament Europeu cada vegada serà més de dretes, més de so, en tot el bel·licisme, aquell llenguatge bel·licista que està també prenent embranzida per tot. No sé, però bueno, em vanto i no n'hi ha d'altres, al final. De seguir reivindicant les coses, el món que volem. Està clar que un altre món és possible. Ara. Sí.
0: Bueno, i encara que sigui també un altre petit gra d'arena, pues, la feina que fas tu allà en els barrancs, de conservació, de protecció, de reproducció de varietats locals, de varietats d'aquí, i que això pugui seguir existint, pues, ja és una petita lluita, no? I és una petita victòria, o petites victòries que
1: sí,
0: es practiquen, encara que tinguin un impacte... Bueno, limitat, no?
1: Però... Sí, però no te creus. També mos crea contradiccions. Bueno, jo el manco personalment com a treballador d'aquest projecte. Perquè, clar, és un projecte que depèn molt també de subvencions i d'ajudes, no? I a vegades te venen ajudes o s'accepten ajudes que penses que no per aquí no. Des de Amancio Ortega, no? Aquest de Inditex. BBVA's... I hòstia, BBVA, una de les banques que més inverteix en armament en aquest país, o que desnonen a gent de les seves cases, no? I llavors, per fer-se'n la cara, la consciència, fan aquesta aportació social a entitats sense ànim de lucre, no? És complicat, és molt complicat, perquè és un tema difícil. Però sí, evidentment, que el que és conservació de varietats locals, donar possibilitats a gent amb problemes d'inserció laboral, clar que sí que és un granet, és un granet d'arena dins de tot aquesta marabunta de situacions. No? Passa que ja més a nivell general també de Menorca, jo crec que un problema que tenim aquí, quan comentàvem sobre els sectors de l'economia més equilibrats i tal, no? I que ara tot és turisme. Tampoc no hi ha hagut mai, de fet, una política agrària amb cara i ulls feta a Menorca i des d'aquí, no? I per Menorca. I això jo crec que és un problema molt, molt greu. Perquè, llavors és que deixes el camp a mercè de l'especulació immobiliària, dels interessos més això, urbanistes quasi que pròpiament agrícoles. I això em sembla que faria molta falta, una política que torni a potenciar el camp per lo que és, que és producció d'aliments, quan també parlem de sobirania alimentària i que podríem produir molta més cosa a Menorca amb el camp que tenim. I la major part de coses ho duim de fora. Pues, també seria qüestió d'exigir unes polítiques en aquest sentit, l'accés al camp, augmentant gent jove que s'hi vol dedicar i que...
0: Donar facilitats en això, també.
1: Exacte, no? Posar facilitats perquè la gent jove... Potenciar que la gent jove, que no vagi al camp com una feina de segona o tercera categoria d'allò fer de pagès. No, cony, una feina digníssima i a més això, que es potenciï, s'hauria de potenciar entre la joventut també. És fer feina al camp.
0: Sembla una tonteria, no? Però fa falta tornar a associar la pagesia com a producció d'aliments. Una cosa tan bàsica que sembla que ja no ho entenem així, no? Sí, un poc falta, així com ho veig jo també, una idea de un pot de sobirania alimentària com a necessitant la pagesia per abastir una població. No esperar que venguin mal dades com quan hi va haver el confinament, que llavors sí que necessitàvem els pagesos i els elevàvem, no? Però després ja no.
1: Bé. No, però això es necessita planificar i es necessita que hi hagi una política encara i ulls, no? que estimuli, que potenciï i que augmenti totes les possibilitats que té Menorca en quant a producció agrícola. Això seria, bueno, seria un gran que... Passa que... Està per veure.
0: Tot està
1: però,
0: per veure.
1: De fet, també això... hi ha gent jove que fins i tot en totes les dificultats aquestes que deim, si fot pel mant i el manco fa allò que vol, no? que és polit.
0: Sí. Segueix agent, gent valenta.
1: Sí. No, hi haurà, hi sortiran.
0: Bueno, idò, jo ho deixaria aquí. Podríem xerrar moltes més hores, però em sembla que

0: perquè no caigui en s'oblit ni aquesta música tan potent. A veure si musicalment també la música mos empenya així que es pungi i les aixades i les forques.
1: Idò, vos deixem aquesta cançó i res, donar les gràcies i fins la pròxima. Salut i terra.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola, Ràdio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Pet. Pet és una paraula que no importa quina edat tinguem, però sempre ens genera un pot de gràcia. Mostreu un petit somriure sota el nas, un moment de vergonya o potser fins i tot una ganyota. I de pets podríem dir que n'hi ha de tot tipus, de moltes olors i, per què no, de diferents consistències. I fins i tot el seu significat pot emprar-se en diferents moments. Hi ha vegades que estem ben pets, encara que no mos en tirat cap, o que mos convertim en un pet bufat, és a dir, en una persona presumida o un poc fetxenda. Aquells que no heu estat molt ben portats durant sa infància, potser heu sentit de sa vostra sàvia que si no fas bonda aniràs de pet cap a l'infern. I per què no dir-ho, potser sàvia vostra ja no s'aguanta els pets, expressió que a vegades emprem per dir que qualcú ja és vell i repapeja. I en canvi, si trobem molt d'una cosa, també podem dir que hi ha un pet d'arbres, per exemple. Que, per cert, si camines entre ells, depèn de on et trobis, potser descobreixes un pet de llop, que és un bolet molt comú, però ja t'he dit que millor no te'l mengis. En fi, com us deia a l'inici, pets n'hi ha molts. I els contes estan plegats d'ells, de personatges que se'n tiren, de pets que fan descobrir coses, menys els contes de princeses. Com és? Què passa? Que les princeses no es tiren pets? Comencem la mà de contes, aquí, a Radio Far Menorca. Us narra n'Andrea Ollamburu. Quan va tornar de l'escola, na Laura va cridar el seu pare i li va demanar: les princeses també es tiren pets? Per què ho vols saber, això? Li va demanar el seu pare, tot curiós. És que per l'escola hi ha rumors, però abans d'explicar-te què ha passat, vull que em responguis a la meva pregunta. Crec que sí, que les princeses també es tiren pets. No pot ser, papa. La discussió que hem tingut a l'escola ha estat justament per això. En Marcel mos ha dit a totes les fietes que la Ventafocs es tirava molts de pets. Totes li hem dit que això era impossible, que cap princesa del món es tira pets. Però ara comença a creure que en Marcel potser tenia raó. Tu, pare, com saps que les princeses es tiren pets? El pare, a qui li agradaven els llibres i les bones històries, igual que a la seva filla, es va aixecar, es va dirigir a la biblioteca, va mirar a Laura i li va fer un gest amb el dit sobre els seus llavis, com dient-li que havien de fer silenci. Després d'uns minuts de cerca, el pare va trobar un llibre que pel seu aspecte havia de tenir més de 200 anys. Què és això? El pare va posar cara de misteri i es va atracar amb la seva filla a l'escriptori. Va tancar la porta de la biblioteca i li va dir amb un murmuri: aquest és el llibre secret de les princeses. I què explica aquest llibre? Doncs tots els secrets de les princeses més famoses del món. Fins i tot hi ha un capítol titulat Problemes gastrointestinals i flatulències de les princeses més encantadores del món. Què vol dir això, pare? Doncs que en aquest capítol tenim alguns relats secrets sobre els pets que estiren les princeses. Aviam, per quina vols que comencem?
2: Per la Ventafocs, papa, per la Ventafocs!
1: El pare va passar algunes de les pàgines del llibre, fins que va arribar a la que cercava. Va llegir i li va dir a la seva filla: tu recordes la nit de Ventafocs? Aquella nit, ella estava molt nerviosa. Qui no estaria davant de ballar? La Ventafocs tampoc és que li agradés gaire ballar. Així que abans d'anar al ball, s'havia menjat dues o tres o qui sap quantes barretes de xocolata que la madrastra tenia amagades en el rebost. I clar, a l'hora del ball, el príncep, després de fer-li un parell de voltes, la va estrenyar ben fort la cintura i la ventafocs no va poder suportar i va deixar anar un bon pet. Just en el moment que el rellotge donava les campanades de mitjanit. Punyeta món, papa! Això vol dir que el príncep no ho va notar? No, no, ell no es va enterar de res. I la Blancaneus? El pare va passar algunes de les pàgines, les va llambregar i després va dir... Amb qui vivia la Blancaneus? Clar, amb els 7 nans. Doncs resulta que el menjar que cuinaven els nans era un poc feixuc. Els hi agradava molt el bacon, la col bullida, els formatges de tota mena, els pastissos d'albercoc... I na Blancaneus ja estava farta de tot aquest menjar ple de colesterol. Aleshores, quan sa bruixa va tocar sa porta i li va donar la poma enverenada, ni tan sols s'ho va pensar. Se la va menjar i la barreja d'aquelles coses va fer que la Blancaneus deixés anar un pet tan pastillat que va resultar ser tòxic. I clar, tot d'una ho va ensumar i es va desmaiar. Clar, i per això els nans la van posar en una urna de cristall, perquè ningú notés l'olor. Exacte, just per això, filla meva. I aleshores, com va poder el príncep atracar-se tant? Aviam... Va mirant el llibre i el pare li va dir... Doncs aquí el llibre posa que aquell dia, justament, el príncep que passava pel bosc tenia una grip descomunal i tenia el nas ben tapat. Ostres, quina sort! Si no arriba a ser per la grip, na Blancaneu encara estaria a la urna. Pots estar ben segura, li va respondre el seu pare convençut. I la sirenita? I la sirenita? El pare va passar les fulles fins que la va trobar. Doncs mira, era la princesa que millor podia ocultar els seus problemes gàstrics. Quan donava aquelles voltes dins l'aigua, era només per dissimular. Algun cop t'has tirat un pet a l'aigua? I què surten? Efectivament, bombolletes. Quan sortien totes les bombolletes, la sirenita deia que eren les algues. O sigui que totes les princeses es tiren pets. Però encara que es tirin pets, continuen sent belles princeses. Home, ja ho crec, filla. Són les princeses més polides i més guapes del món. Però és que tothom, fins i tot elles, deixen anar col capet. Lo important és que si elles no ho han explicat, tu guardis aquest secret com el millor de tots els secrets. I és que ja ho deien ses sàvies, que cosa dolenta, millor fora del ventre. Les princeses també es tiren pets. D'Ilan Brennan i Jonit Silverman.

0: moda.
1: Ràdio Far presenta Sa Rondà, Sa Cabreta.
2: Això vol dir que era una dona que tenia tres filles. També tenia un hort on hi havia verdura de tota casta. Un dia, quan sa mare se va resoldre de fer dinar, se va trobar sense gens de jueverd. Va cridar sa filla major i li va dir: «Mira, vés-te'n a sort a dur-me un pot de jueverd i frissa, que l'he de mester tot dur». Ella se'n va, denc, denc, cap a sort, i quan arriba, veu una cabra que espipellada va. Espipellada bé, se menjava el jueverd. Quan ella ho veu, li diu:
3: «Cabreta, què fas aquí?»
2: I ella contesta: «Me menja el jueverd».
3: «I per què te'l menges?»
2: I ella, amb una veu molt fonda que feia por, va contestar:
4: «Perquè sóc sa cabra encabridada, en sa pell rebaixinada, amb els peus aguts, aguts, tots quan ne som vinguts a tots me'ls he beguts, i ara te veuré a tu».
2: Nyam! I se la va enviar tota sencera d'un glob. Sa mare, qui frissava prou, perquè el necessitava prest en el jueverd. Quan va veure que sa filla major es torbava tant a tornar, cridà sa segona i li va dir: «Ja pots córrer cap a sort de veres a veure com és que sa teva germana està tanta estona a dur-me el jueverd». Ella se n'hi va i per un munt va afinar sa germana. Però sí sa cabra, que es catzava el jueverd en ses dentetes, i just que la veu ja diu:
3: «Cabreta, què fas aquí?»
4: «Me menja el jueverd»,
2: respon ella.
3: «I per què te'l menges?»
4: «Perquè sóc sa cabra encabridada, en sa pell rebaixinada, amb els peus aguts, aguts, tots quan ne som vinguts a tots me'ls he beguts, i ara te veuré a tu».
2: Nyam! I també se la va enviar d'un glob. Quan sa mare va veure que cap de ses dues compareixia, se va pensar que s'havien entretingudes o embaducades per no res, i va cridar sa petita perquè anàs a corrents a cercar-les i que li duguessin prest el jueverd. «Ei, que me'n direu?» Sa petita hi va anar i li va passar el mateix. Just que arriba, fa sa mateixa pregunta a sa cabreta, i aquesta va de sa boca, pega sota i d'un glob, nyam, se la va passar dins sa butxa. Sa mare no sabia què pensar quan va veure que totes s'estorbaven tant a tornar. Per fi va cridar sa moixeta i li va dir: «Moixeta, ja pots córrer a veure si trobes les meves filles que són enviades a sort a cercar jueverd. No venguis, que no tornin totes». I sa moixeta,
3: meu, meu,
2: ja és partida cap a sort a veure si les trobaria. Però així que arriba, el primer que va veure va ser sa cabra. I també li diu:
3: «Meu, meu, cabreta, què fas aquí?»
2: I ella contesta:
4: «Me menja el jueverd».
3: «Què te'l menges?»
4: «Perquè sóc sa cabra encabridada, en sa pell rebaixinada, amb els peus aguts, aguts, tots quan ne som vinguts a tots me'ls he beguts, i ara te veuré a tu».
2: Nyam! I també se la va enviar d'un glob. Però, quan ella fou dins sa panxa de sa cabra, se posa rascant ses ungles en tota sa seva força. I sa cabreta bon bels, bé, bé, i ella venga a rascar fins que li va foradar sa pell. I ella i ses tres germanes juntes van sortir i de veres se'n van anar ben alegres cap a casa seva. I rondà acabada.

0: Benvinguts, amics, amigues. Benvinguts en aquest nou programa on escoltarem cançons de músics que en algun moment de la seva vida han viscut a Menorca. Alguns hi han fet només un parell de temporades, altres tenen casa aquí i venen moltes vegades. Són músics que han compost aquí, a la nostra illa, que han caminat els nostres carrers i que han respirat el nostre vent. I han estat, per tant, residents menorquins. Aquesta gramola és per ells i la seva música.
1: La gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Rondades i llegendes de Menorca. La ciutat de Parella. Diuen que per damunt Sant Joan, mirant cap a Ponent i davant Ciutadella, veuen qualque vegada, sortida de dins ses zones, una ciutat. Amb ses morades, ses cases, els palaus, ses iglesies, tota ella d'un color blavós, li diuen la ciutat de Parella. La ciutat de Parella és una ciutat en

A sa ciutat gelosa, la mà la va engolir i no ha pogut tornar a sortir mai més. Per ella, en canvi, pot sortir qualque vegada damunt la mà. És per això que molts asseguren haver-la vist. Fa molts i molts anys, i abans de que sa terra serés amb tractors i màquines grosses i modernes, a un lloc de Ciutadella van enviar un al·lotet a fer un enviat a Cas Ferrer per a serar serres. Serres són unes peces de ferro que s'empraven antigament per arar sa terra. Quan l'al·lotet va haver fet l'enviat i va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure una cosa que els va deixar ben esgalats. Serres havien tornat de plata. L'endemà el van tornar a enviar a Cas Ferrer i li van encomanar que fagués posar ferradures noves a l'asa. Però quina va ser la sorpresa que quan va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure que les ferradures havien tornat de plata. Per aclarir aquell misteri, van enviar per tercera vegada l'al·lotet a Cas Ferrer. I d'amagat d'amagat el van seguir per darrere. L'amo i el missatge van veure com l'al·lotet, en vez d'agafar el camina cap a Ciutadella, agafava el que anava cap a la mà. I quan ja començaven a veure l'aigua, l'al·lotet es va aturar. Va veure que no era allà on anava i va tornar per enrere. Tornant cap al lloc, es va trobar l'amo i el missatge. S'havien amagat perquè no els avegués i els hi va dir: "Ai, la primera vegada que vaig anar a Cas Ferrer me semblava que m'havia equivocat de camí, però quan manco m'ho esperava vaig arribar a Ciutadella, vaig entrar a Cas Ferrer i me va despatxar Montsantiament. La segona vegada hi vaig anar tot dret perquè ja vaig conèixer el camí. Avui, però, quan ja tocava trobar ciutat, no he vist més que la mà viva." L'amo i el missatge li van dir: "Allà on t'has anat els darrers dies era la ciutat de parella i avui l'haguessis desencantada si nosaltres no t'haguéssim seguit. Ah, serem pobres tota sa vida." La ciutat de parella segueix davall la mà, però li queda esperança de sa desencantada. Diuen que s'encanteri s'acabarà només si un dia de Sant Joan de vora la mà es troben 7 Joans i 7 Joanes, tots desconeguts entre ells.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: No, no cerques corc. No, no pensis mal.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El carrer de les Camèlies és una de les obres més dures de Mercè Rodoreda. Publicada el 66, és una novel·la que ens ofereix un retrat descarnat de la marginalitat i de la supervivència femenina. La protagonista, na Cecília C., és a la vegada la narradora de la història. L'acompanyam en el seu creixement, des que és una fieta abandonada fins que és una dona madura i independent. De petita l'adopta una família, però allà se sent estranya i fora de lloc, i no tardarà a començar una vida en els marges de Barcelona, sempre en ambients de misèria i de prostitució, encadenant relacions difícils i abusives amb molts homes diferents. La novel·la està escrita en primera persona per una narradora que a la vegada és la protagonista, i això significa que no és omniscient ni fiable del tot. Com que no coneix els pensaments dels altres, m'ho explica personalment la seva impressió de la realitat sense cap interferència externa, i així com a lectores m'ho podem sentir més identificades amb la protagonista. És una lectura imprescindible per entendre una Rodoreda diferent, més política i més incòmoda. Jo la record com una lectura que me va impactar, perquè la història és dura, i no sé, volia saber més de què passaria amb aquella Cecília C., si la maduresa la duria a canviar de vida o seguiria atrapada en aquella marginalitat. És un llibre dur, és un llibre intens, que amplia i complica, però per bé, la imatge que tenim d'una de les grans autores de la literatura catalana. El podeu trobar en català en diverses edicions, tot i que jo vos recomanaria el volum del Club Editor, que precisament ara està recuperant Mercè Rodoreda en unes edicions precioses, amb unes portades molt geomètriques, molt com a naturalistes, amb paper finet, paper de Bíblia. Així també perquè siguin més econòmiques.

0: Bep, després de publicar en editorials illenques, com arribes a Columna? Que en aquell moment, i encara ara, és una editorial molt potent dins del sistema literari català.
1: Sí, va ser una cosa casual. Jo tenia aquesta col·lecció de relats fets i un dia els vaig llegir en Emili de Balançó, perquè érem amics i li va agradar la idea de llegir-los, i va ser ell que ho va, jo no ho sabia, va ser ell que ho va passar en Àlex Susana. En Àlex Susana també els hi va agradar, va trobar que era que estaria bé per publicar, i va ser ell qui va moure la publicació a Columna, crec que hi feia feina, era un dels editors de Columna, i va ser qui va promoure l'edició, i va ser també ell qui li va posar, bueno, el títol a mitges. El títol era Llibre d'atzars, i va trobar que no tenia prou ganxo i van decidir posar Blues de Novembre, que era un dels títols d'una de les narracions, la més antiga, crec, de totes les que hi van ficar. I bé, va ser així. I va sortir la col·lecció la primera, el 92, i va ser gairebé el darrer que vaig escriure de creació no-ficció, de no-ficció. Algun relat he fet després en alguna obra de concurs de la nostra. Cada 10 anys li presento un relat i també un altre relat en aquells 25 anys que va publicar, que va fer el restaurant Molí de Foc. Però he escrit poc de ficció.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Belles Melodies i Terribles Històries, un podcast on jo mateix, en Pedro, pues te conta que van moltes cançons que potser no has prestat prou atenció, i això està molt malament. Anem a posar un pot de música per començar, anem a posar un tema de Tom Waits, perquè sí, que vull que sigui la sintonia d'aquest programa. Anem a posar Jo que fui full of bourbon.

Jockey Full of Bourbon, del seu disc Rain Dogs de 1985, amb aquesta guitarra marciana d'un tal Marc Ribot, que es diu Marc Ribot, diu que sembla que sigui de Ciutadella, però no, es diu de Nova York i és un superguitarrista i m'agrada molt aquest tema. Res, ja s'ha hagut d'acabar aquest programa, si no ho escoltat des primer. És un programa on és friki musical de guàrdia a Radio Far. Us explico una mica lletres de cançons, lletres que potser heu sentit tota la vida i no sabeu de què va la lletra, o no heu prestat prou atenció, que teniu totes del món a no ser tant obsessius com jo, però bueno, per aquí venc jo per llevar incògnites, per llevar dubtes, i vull xerrar dues cançons ben diferents dins la música rock, que és el que jo m'agrada. De nou, si teniu qualque proposta per fer, ja sabeu, doncs podeu comentar en els posts d'Instagram, de Facebook que feim, tenim mails a la web de Radio Far, que ara en un segon me miraré i us diré algun mail on podeu enviar suggerències per... Ostres, però jo em faria il·lusió que descobrir més sobre aquesta cançó, o crec que aquesta cançó doncs potser la gent no la té prou calada la lletra i m'agradaria doncs compartir-la amb més gent, doncs dale, fot-ho dir que se'n feim entre tots i sense valtos no hi ha per què fer aquestes coses. Radio Far, a la web de Radio Far teniu un formulari de contacte, teniu un munt de coses més, però ja podeu contactar-me per triar, per demanar cançons sobre les que vulgueu que xerrem en aquest nou podcast. Teniu un munt de programes nous aquesta nova temporada i estic supercontent de que estiguem fent tantes coses xules aquesta nova temporada de Radio Far. Jo després tornarem també amb maquetes, però de moment aquí va un altre programa on estic xerrant tot sol davant del micro i posant música guapa i us la vaig explicant. Avui vull posar un tema, anem a escoltar una mica, un tema d'en Chuck Berry, un tema que es diu Memphis, Tennessee, i que sona així.

Memphis, Tennessee, aquest tema d'en Chuck Berry, que li heu sentit pues, potser en els Beatles, en Elvis, a un munt d'artistes, els Animals també, la selecció dels Animals està molt xula. Un tema que va editar en Chuck Berry en el seu disco, ara ho veuré, en el seu disco del 59, és un single que va treure el 59, després va incloure una recopilació a principis dels anys 60, però bueno, un single que va treure a final dels anys 50, com a cara ve des de Back in the USA, i un tema que xerra pues, d'aquesta ciutat de Memphis, Tennessee, la ciutat on teoria neix el rock and roll, i que xerra pues, d'una història sobre una descomunicació entre en Chuck Berry, el protagonista de la cançó, i una tal Marie, que no sabem qui és, i que, si voleu, pues, bueno, si anem escoltant un poc el tema, us vaig traduint la lletra perquè veieu que és una de les meves lletres preferides i me fa moltes ganes compartir-la amb vosaltres en aquest programa. Anem a tornar a començar la cançó i així de fons la posant la lletra i us vaig traduint la lletra en plan traducció simultània. Van com queda... Informació de llarga distància, posa'm en Memphis, Tennessee, ajudeu-me a trobar una persona que ha intentat posar-se en contacte amb jo. No va deixar cap nombre, però sé qui va telefonar, perquè el meu conco va agafar el missatge i el va apuntar separat. Help me information, get in touch with my Marie. Ajuda'm a informació, posa'm en contacte amb la meva Marie, és l'única que m'ha telefonat des de Memphis, Tennessee. La seva casa està a la part del sud, damunt un turonet, just mitja milla més avall del pont del Mississippi.

L'última vegada que vaig anar a Marí m'estava dient adeu amb, llàgrimes que tornés a casa, per ses galtes. Nosaltres vam ser separats perquè sa mare no estava d'acord de lo nostre i va rompre la nostra llar a Memphis, Tennessee. Ajuda'm informació, més de so no puc afegir. Només que l'enyor molt i tot el que ens ho van passar. Na Marí només té 6 anys. Informació, per favor, m'has de posar en contacte amb ella a Memphis, Tennessee. Per aquí vaig, no? Aquesta cançó que... Chuck Berry, aquestes cançons, aquesta lletrista pues que fa cançons més o menys pues, de fórmula, no? De rock and roll, de lo guai que et sa vida i ballar i tal i qual, pues té algunes cançons amb lletra un poc més sofisticada en el sentit que en 2 minutets m'ho ha contat una història totalment amb inici, cos i desenllaç, no? Aquesta persona pues, que està intentant contactar amb qualcú que l'ha telefonat, que no sé, que estic desesperat per xerrar amb ella, amb aquesta tal Marí, que tu t'imagines pues, que serà la lota seva i que sa mare d'aquesta lota pues, bueno, no aprovava la relació i ens va separar. I res, resulta que l'última estrofa ve un poc el plot twist on diu que na Marí té 6 anys només i resulta pues, clar, que és la seva filla i que sa mare d'ella pues, els ha separat i l'únic que volen en Chuck Berry o el protagonista d'aquesta cançó és estar en contacte amb ella, xerrar una mica amb la seva filla, no? Una cançó pues, que és això, que potser mos resulta més sofisticada del que pensarien d'una cançó d'estiu de Johnny B. Goode o d'estiu de Rollover Beethoven, que són cançons que tenen una lletra fantàstica, però bueno, una història potser més adulta, més dramàtica i més amb un gir, amb un plot twist al final que crec que és interessant. No sé si és una cançó molt coneguda, no sé si treu molt amb aquest programa, ja el segon programa ja m'estic posant les meves nones, però és una cançó que és una lletra que m'encanta i que sempre m'agrada compartir en les xerrades que faig o algunes coses així. I que volia compartir aquí amb vosaltres, sobretot aquest plot twist del final, que és una cosa pues, que lletristes després com en John Lennon, com en Bob Dylan, pues, trobaran molta punta d'aquestes coses. I un dels primers que ho va fer pues, era en Chuck Berry, un dels tios pues, que s'hi va inventar aquesta música que deien com a rock and roll. I amb aquests temes com a Memphis Tennessee, amb aquest ritme pues, tan poc rockera, pues, també va innovar en certa manera. Res, us poso uns segonets de la versió dels Animals, que està fantàstica, està deliciosa. I escoltam una altra cançó que us vull compartir.

Bé, anem a xerrar d'una altra cançó, d'un altre estil, d'una altra època. Anem a xerrar d'un dels meus grups preferits. Qualsevol que me'n conegui un poc sap que m'agrada més Metallica que un tonto llapis. I vull xerrar d'un tema, dels seus temes més mítics, dels temes que sempre cauen en directe, dels temes que ens va dur cap en el mainstream, quan encara era un grup pues, que no venia milions de discos, el primer videoclip que van gravar és d'aquest tema, un tema inclòs en el seu disco Justice for All del 1988, un tema que es diu One i que comença així, amb aquests sons de guerra, que ja mos dona una pista de per on van els tirs. No escoltem poques, vinga.

One, aquesta semi-balada d'aquest disc en Justice for All, amb aquest so que tenia, aquest so que semblava que havien succionat l'aire de l'habitació on gravaven les guitarres i la bateria. Sembla que no té gens d'eco, és tot com molt opressiu. Cansa un poc d'escoltar aquest disc, perquè crea una mica de fatiga auditiva, que diuen, perquè té aquest so tan únic, tan criticat i tan polèmic, sense quasi freqüències greus i amb aquesta, no sé, aquest ambient que està com oprimit dins els discos, és una barbaritat. Aquest disc i aquest tema One, que ja hem vist que comença amb uns sons pues, com de batalles de guerra, de metralladores i helicòpteros que passen per damunt del grup tocant. I bueno, aquesta cançó One està basada en una peli que es diu Johnny Cogió su fusil. No me digueu com estava feta en català. Una peli de Donald, d'en Dalton Trumbo, perdoneu, ara s'havia anat solla, basada en una novel·la d'en Dalton Trumbo, una peli del 71, basada en una novel·la del 39, una novel·la basada en la Primera Guerra Mundial, on un soldat, i no sé si vostè estic fent spoilers, però no, de això es tracta, no?, de contar ses cançons. Un soldat es queda pues, per coses que passen a la guerra, no? Li explota una granada al costadet i es queda pues, sense cames, sense braços, sense vista, sense poder xerrar i sense poder-hi sentir. Vull dir, queda totalment incomunicat. És un tronc a un llit que el mantenen viu a través d'unes màquines i unes màquines de 1939. I la peli, si l'heu vista, si la podeu veure, doncs és interessant de veure, és el Festival del Mal Rotllo, com us podeu imaginar, doncs és la història d'aquest xaval doncs a una taula camilla amb infermers i gent que va allà a veure què li passa i a veure com ho poden fer, i mentre uns somnis que va tinguent dins el seu coma, pues, jo què sé, reviu escenes de la guerra, de la seva vida, reviu televisions de Crist i coses així. És una pel·li, no és El Padrino, però està interessant de veure. Bàsicament, pues, si és fan de Metallica, tan obsessiu com són jo, pues, l'has de veure. I a llegir la novel·la encara no he arribat, però bueno, si qualcú me la vol regalar per Reis, ja li fotem. Aquesta pel·li pues, va impactar en es Metallica, va impactar sobretot en els cantants i lletristes en James Hetfield, i van fer aquesta cançó sobre aquesta pel·lícula. Si us fixeu en el videoclip d'aquesta cançó, pues, inserten trossos d'aquesta pel·li en blanc i negre. Anem a seguir escoltant una mica i us vaig traduint la lletra un poc sobre la marxa, ¿vale? I escoltant la part final, que és sense lletra, l'escoltam així sencera, ¿vale?

No puc recordar res, no puc dir si això és un somni o és realitat. Dins, profundament dins jo, sento un crit que s'escapa, però que aquest terrible silenci m'atura. Ara que la guerra s'ha acabat per jo, m'estic despertant i no puc veure que no queda gaire, no queda gaire de jo mateix, ja no queda moltes parts de jo mateix. Res és real, excepte el dolor ara. Ja us dic que aquesta pel·li, aquesta història, és el festival del bon rotllo. I aquest estribillo de aguanta la meva respiració mentre desig la mort, per favor, Déu, despertem. Ja veus, ja us dic que de alegre i somrient no és aquesta cançó. Anem a seguir.

Tornes en es bressol i és tot massa real. Mentre em ponyen vida cap a jo que hauria de sentir, però no puc, no puc mirar cap envant i revelar, no puc, no puc veure un moment on torni a viure. M'alimenten a través d'un tubo que el tenc aferrat al meu cos, igual que una broma de, una novetada de la guerra, fermat a màquines que permeten que existesqui, i per favor, aquesta vida des de... Ta aquesta vida de jo, no? Vull dir, aquestes màquines, apaga aquesta màquina, vamos, és el que està intentant demanar. I una altra vegada, aguantes la respiració mentre desitja morir, per favor, Déu, així que despertem.

Ara el món se n'ha anat, només sóc un, one. Per favor, Déu, ajuda'm, i d'una altra vegada, aguanta la respiració mentre desitjo morir, i per favor, Déu, així que... A partir d'ara, la música s'encabrona un poc, se torna més, més canyera, més, més heavy, més metàl·lica, que és el que... que és el que ens esperàvem. No és que fins ara hagués estat una cosa molt suau, a pesar de tenir aquestes guitarres acústiques, aquestes arpegis de guitarra, tot com molt siniestro i molt, molt mal rotllero, no és una cançó, no és una balada d'amor i primavera com puguin tenir altres grups, sinó que era un altre tipus de cosa. Però bueno, ara a partir d'aquí la cosa es posa molt més canyera, fins a arribar a un tros on si us fixeu la bateria i les guitarres imiten una mica pues, el que seria les ràfegues de tirs d'una metralladora, que, bueno, que és el que li va passar en aquest pobre xaval.

Foscor, com en presona, tot el que veig és horror absolut. Perdoneu que rigui, és que fot molta gràcia lo fosca que és aquesta cançó. No puc viure, no puc morir, estic atrapat dins jo mateix, el meu cos és la meva pròpia cel·la, la meva celda de la presó, la meva pròpia cel·la, saps?

Landmine, aquesta mina terrestre, m'ha llevat sa vista, m'ha llevat sa parla, sa xerrar, sa ganes de xerrar, m'ha llevat sa oïda, ses braços, ses cames, m'ha llevat sa ànima i m'ha deixat en vida a l'infern. Per tant, no està gaire gust aquest pobre home. I nada, fins aquí ara sa cançó, pues, l'hem escoltat fins al final amb aquest solaco de guitarrista Kirk Hammett i aquest final super intens i super, super metàl·lica en aquest sentit. I res, pues mira, ja aprofito i me despedes, que espero que hagis après alguna cosa interessant o un munt de xurrades, que és el que jo m'agrada anar contant per la ràdio. I res, que visca Metallica, que Juan és un temasso i que ara ja, potser si no ho sabies, ara ja saps que va d'una pel·li dels anys 70, d'una novel·la dels anys 40 i te pots fer interessant amb els teus amics heavies. Juan, jo som en Pedro, això és Radio Far i vos estimo en locura i mos escoltam molt prest.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

d'on neix la nostra por, que és pel futur l'amor. Haurem de desbarrar de cada Déu que ve i imposar-nos el bé.

Deixa fer la vida que mai no ha estat nostra, ens va somriure i prou. De la infantesa ens queda un amor per les coses, els secrets del joc.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

dia i no sé què tinc que dir. Ai, Toni, ja fa temps que te'n vas anar, no tots som encara aquí.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Pensament en blanc nuclear. No puc fer res més que assimilar ses lletres tortes com els carabats. Tot desordenat dins el meu cap d'arena, dubtes sobre on arribar.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El carrer de les Camèlies és una de les obres més dures de Mercè Rodoreda. Publicada el 66, és una novel·la que ens ofereix un retrat descarnat de la marginalitat i de la supervivència femenina. La protagonista, na Cecília C., és a la vegada la narradora de la història. L'acompanyam en el seu creixement, des que és una fieta abandonada fins que és una dona madura i independent. De petita l'adopta una família, però allà se sent estranya i fora de lloc. I no tardarà a començar una vida en els marges de Barcelona, sempre en ambients de misèria i de prostitució, encadenant relacions difícils i abusives amb molts homes diferents. La novel·la està escrita en primera persona per una narradora que a la vegada és la protagonista, i això significa que no és omniscient ni fiable del tot. Com que no coneix els pensaments dels altres, m'ho explica personalment la seva impressió de la realitat sense cap interferència externa, i així com a lectores ens podem sentir més identificades amb la protagonista. És una lectura imprescindible per entendre una Rodoreda diferent, més política i més incòmoda. Jo la record com una lectura que me va impactar, perquè la història és dura, i no sé, volia saber més de què passaria amb aquella Cecília C., si la maduresa la duria a canviar de vida o seguiria atrapada en aquella marginalitat. És un llibre dur, és un llibre intens, que amplia i complica, però per bé, la imatge que tenim d'una de les grans autores de la literatura catalana. El podeu trobar en català en diverses edicions, tot i que jo vos recomanaria el volum del Club Editor, que precisament ara està recuperant Mercè Rodoreda en unes edicions precioses, amb unes portades molt geomètriques, molt com a naturalistes, amb paper finet, paper de Bíblia. Així també perquè siguin més econòmiques.

0: Bep, després de publicar en editorials illenques, com arribes a Columna? Que en aquell moment, i encara ara, és una editorial molt potent dins del sistema literari català.
1: Sí, va ser una cosa casual. Jo tenia aquesta col·lecció de relats fets i un dia els vaig llegir a Emili de Balançó, que érem amics i li va agradar la idea de llegir-los, i va ser ell que ho va, jo no ho sabia, va ser ell que ho va passar en Àlex Susana. En Àlex Susana també els hi va agradar, va trobar que era castellà bé per publicar, i va ser ell el que va moure la publicació a Columna, crec que hi feia feina, era un dels editors de Columna, i va ser qui va promoure l'edició, i va ser també ell qui li va posar el títol a mitges. El títol era Llibre d'Atzars, i va trobar que no tenia prou ganxo, i van decidir posar Blues de Novembre, que era un dels títols d'una de les narracions, la més antiga, crec, de totes les que hi van ficar. I bé, va ser així, i va sortir la col·lecció la primera, el 92, i va ser gairebé el darrer que vaig escriure de creació no ficció, de no ficció. Algun relat he fet després en alguna obra de concurs de la nostra, cada 10 anys li presento un relat, i també un altre relat en aquells 25 anys que va publicar, que va fer el restaurant Molí de Foc. Però he escrit poc de ficció.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics, amigues. Benvinguts en aquest nou programa on escoltarem cançons de músics que en algun moment de la seva vida han viscut a Menorca. Alguns hi han fet només un parell de temporades, altres tenen casa aquí i venen moltes vegades. Són músics que han compost aquí, a la nostra illa, que han caminat els nostres carrers i que han respirat el nostre vent. I han estat, per tant, residents menorquins. Aquesta gramola és per ells i la seva música.
1: La gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
2: Avui més

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

amb l'alegria dels teus ulls. Fas que la plaça es posi en dansa, perquè arrossegues dies clars. Dones calor amb les teves galtes i les persianes m'has fet obrir, perquè cada matí me desperti el sol. I és que viure i ser feliç no se guanya anant de

tremendes alegries, nostre únic sou, que notar els teus peus dins el llit fa que no tingui por en la nit. Vull fermar-me entre les teves cames i electrocutar-me amb els teus dits, que respiràs

0: El gendar celebrava ses noces de sereu. Aquell dia, el gendar feu anar solla gran dins sa petita, no només per es bon nom del gendar i de sereu, sinó perquè sa novia era sa jove més polida de Menorca. A mitjan dinar, entrà dins sa sala de sa festa una vea mendicant, que tenia fama de bruixa, d'anar sempre despentinada i amb sa coa feta un ribó i fent sa garrossa de sa filosa. Rodà sa taula d'esconvit cantant sa novia del gendar. Avui ella és en terra, demà serà la mà. Bla, bla, bla, bla. Tots aplaudiren i sereu li oferí un got de vi. Beveu, voltros, beveu, ara que hi sou, digué sa bruixa, mentre se n'anava cantant sa novia del gendar. Els convidats bevien, i com més bevien, més bulla i més set. Ja molts estaven més per jeure que per beure, quan, de cop i volta, entrà a ses cases un falcat de moros, que, obedients al jove patró, s'endugueren sa novia, sense mostrar a ella que li sabés gaire greu. La portaren a sa nau, a on l'endemà menjaria sardines. Trobant-se a prop de sa costa de Barberia, enmig d'un temporal, sa nau va fer naufragi i es perderen tots. Tots i sa novia també. La salvà un pescador moro i aquí començà el seu captiveri. 10 vegades pitjor que una bona mort. Passaren anys i anys fins que un dia sa novia, armada de coratge, va fugir des captiveri i des moros. Però vet aquí que sa nau que la tornava, volent-se refugiar a Cala Galdana, feu també naufragi. Sa novia et salvà i caminant terra endins arribà a un lloc demanant socors. Quan va saber que es lloc eres del gendar, se li trabucà el seny. I de llavors ençà no feu més que anar de lloc en lloc, despallissada i enribonot, com una bruixa, cantant.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera. Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El carrer de les Camèlies és una de les obres més dures de Mercè Rodoreda. Publicada el 66, és una novel·la que ens ofereix un retrat descarnat de la marginalitat i de la supervivència femenina. La protagonista, na Cecília C., és a la vegada la narradora de la història. L'acompanyam en el seu creixement, des de que és una fieta abandonada fins que és una dona madura i independent. De petita l'adopta una família, però allà se sent estranya i fora de lloc, i no tardarà a començar una vida en els marges de Barcelona, sempre en ambients de misèria i de prostitució, encadenant relacions difícils i abusives amb molts homes diferents. La novel·la està escrita en primera persona per una narradora que a la vegada és la protagonista. I això significa que no és omniscient ni fiable del tot. Com que no coneix els pensaments dels altres, m'ho explica personalment la seva impressió de la realitat sense cap interferència externa. I així com a lectores m'ho podem sentir més identificades amb la protagonista. És una lectura imprescindible per entendre una Rodoreda diferent, més política i més incòmoda. Jo la record com una lectura que me va impactar, perquè la història és dura, i no sé, volia saber més de què passaria amb aquella Cecília C., si la maduresa la duria a canviar de vida o seguiria atrapada en aquella marginalitat. És un llibre dur, és un llibre intens, que amplia i complica, però per bé, la imatge que tenim d'una de les grans autores de la literatura catalana. El podeu trobar en català en diverses edicions, tot i que jo vos recomanaria el volum del Club Editor, que precisament ara està recuperant Mercè Rodoreda en unes edicions precioses, amb unes portades molt geomètriques, molt com a naturalistes, amb paper finet, paper de Bíblia. Així també perquè siguin més econòmiques.

0: Bep, després de publicar en editorials illenques, com arribes a Columna? Que en aquell moment, i encara ara, és una editorial molt potent dins del sistema literari català.
1: Sí, va ser una cosa casual. Jo tenia aquesta col·lecció de relats fets i un dia els vaig llegir en Emili de Balançó, que érem amics i li va agradar la idea de llegir-los, i va ser ell que ho va, ja no ho sabia, va ser ell que ho va passar en Àlex Susana. En Àlex Susana també els hi va agradar, va trobar que era castellà bé per publicar, i va ser ell qui va moure la publicació a Columna, crec que hi feia feina, era un dels editors de Columna, i va ser qui va promoure l'edició, i va ser també ell qui li va posar el títol a mitges. El títol era Llibre d'Atzars, i va trobar que no tenia prou ganxo i van decidir posar Blues de Novembre, que era un dels títols d'una de les narracions, la més antiga, crec, de totes les que hi van ficar. I bé, va ser així. I va sortir la col·lecció la primera, el 92, i va ser gairebé el darrer que vaig escriure de creació no ficció, de no ficció. Algun relat he fet després en alguna obra de concurs de la nostra. Cada 10 anys li presento un relat, i també un altre relat en aquells 25 anys que va publicar, que va fer el restaurant Molí de Foc. Però he escrit poc de ficció.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.